que no et quedis ja misèria a la bèstia per fer-nos mal, ni la mala pell que t'aguanta quan ens embrutes els camps, quan se t'estronqui la ràbia amb què has mort els olivars, les vinyes i les pinedes que enverdien els rodals. S'acabarà la misèria de voler-ho vendre tot, de guanyar diners com sigui, tot per fer com si no fos, que venim d'altres misèries, per tu sí però per mi no, temps d'anxoves i arengades, de rondalles i cançons. Tornarem a tenir barques, enamorarem de nou tots els qui vinguin a veure'ns, que vindran en so d'amor, floriran davant les cases i tot l'any faran olor, crispins i roses gitanes, pensaments de tot

I quan ja no et quedin urpes per esgarrapar la mar i per fer malbé la terra que els teus fills no heredaran, ai, el bocí que ens en queda i que ara vols esgarrar per aquest joc de pilota que saps prou que ens ve molt gran. Llauraràs les vinyes mortes que has sembrades de grisó, com ja Déu, com els teus pares, llauraràs de sol a sol perquè torni a cada casa una mica de consol. Quatre figues seran massa perquè fem festa major. Quan aquest merder s'acabi, tornarà a ser carnaval. Carnestoltes farà voltes, tu ben fart t'amagaràs. I on collíem coses bones, colliran tots els teus mals. Ai, camins de fora vila, que ningú no sap trobar.

quan paris de vomitar-nos, mala bèstia, la teva gro. Ai, la mala pell que t'aguanta tanta ràbia i tan mal cor. Ens espera una feinada, però per tu hi haurà el pitjor. Mai no és tard, va més que hi pensis i et repensis la cançó.

0: protesto.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

i tu com em vols. Què és el que em dóna? On vols portar-me tu? M'agradaràs.

Vegeu del cel el cor de mon país. Dons i virtuts deixeu-li perfudides. Feu-ne, si us plau,

que en vostre nom comença nostra història i és Montserrat el nostre Sinaí. Si en per tots l'escala de la glòria, eixos penyals coberts de romaní.

0: Radio Arrels, el volum 88.2.
1: Geua jau, la blanca morta, geua jau.

tinc un cor, i el cor un racó reservat per a tu. Duc un tamboret per al duc, perquè hi segui Sant Josep.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

Una llegenda, avantguardista en el temps, incestuosa, deixeble del passat, honesta, paraula feta, còncava i cega, una obsessió a la penombra, no impertinent, tan sols filla de l'honestetat, difícil d'entendre, aritmèticament perfecta, solitud. Aquí teniu l'esperit,

0: Radio Arrels, són les 6. Escolteu Radio Arrels.
1: Radio Arrels.
2: Pel juny, molt de sol i molta son. Temperatura dolça des del matí sota un imponent anticicló. El vent és variable, però majoritàriament vents de mar febles. Tenim riscos de breus temporals a Cerdanya i Capcí a la mitja jornada, per la resta un cel serè i blau. I en previsió, fora dels relleus, unes nits tropicals en perspectiva. Mínimes i màximes altes, 21 als Angles, 24 a Enveig, 22 a Planès, 29 a Oleta, 33 a Rià, Rodès, Tui, Pià, la vila dels campions de França de rugby a 13, 30 a Caiura, 33 a Ceret, 29 al Tec, l'indici UV va de 8 a la Plana a 10 a Cerdanya i Capcí, l'aigua del mar és a 17 graus, avui és Sant Modest i Santa Germana. Fa 30 anys avui que va morir la cantant nord-americana de jazz Ella Fitzgerald.
3: Radio Arrels, a Forques, 95.
4: L'estiu, 100% en català.
5: A Radio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua perd la identitat. I també hem d'evolucionar amb la societat en què vivim, que la llengua normalment ha de reflectir. Cada any, els diccionaris afegeixen noves paraules, creades arran d'un invent, d'un nou objecte, d'un nou concepte, o bé, paraules de procedència estrangera i que tothom utilitza perquè ha integrat la nostra cultura, fruit de la mundialització. Entre el 2024 i el 2025, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans va afegir més d'un centenar de paraules, com, per exemple, autocaravana, en un sol mot, aquest vehicle que serveix per viatjar i dormir. Paparazzi, amb doble Z, el fotògraf de premsa que intenta d'amagar totis, aconseguir fotografies de gent famosa. Criptogínia és un terme que se refereix al fet que s'ha callat, que s'ha amagat la contribució de les dones en les ciències o en la cultura. I finalment, un objecte que utilitzem cada dia, diverses vegades al dia, i que me sembla que ningú sap com es diu, el datàfon. És el dispositiu que serveix per pagar amb targeta bancària en les botigues.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels, a Sant Nazari, 95.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. Són les 7. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
6: Bon dia, som dilluns 15 de juny i us informa Paula Escudero. Canet acull aquest dijous la inauguració d'una exposició sobre l'artista Gumersin Gomila. Menorquí d'origen, Gomila va ser poeta, pintor i ceramista i ara es vol reivindicar la seva obra. El nebot de l'artista, Michel Borret Guastaví, ha estat un dels impulsors d'aquesta exposició i la reivindica com una mirada cap al futur.
7: Gumersin va començar a poc, va crear una tècnica i va ser, sobretot, això és important, cap de taller, però el ceramista preferit del Jean Lursa, que fins ara feia tapisseria.
6: A Perpinyà, l'Educació Nacional estudia noves mesures per combatre la segregació escolar als col·legis públics. Entre les propostes hi ha barrejar alumnes de municipis propers, com Toluges i Perpinyà, i crear, a partir del 2027, una xarxa Mixitat Excel·lència, als 8 col·legis públics de la ciutat. L'objectiu és afavorir la diversitat social i oferir itineraris educatius més atractius per totes les famílies. Els sindicats valoren positivament aquesta iniciativa, però demanen que no es redueixin els recursos destinats a l'educació prioritària. A Perpinyà, encara, al col·legi Albert Camus, els professors han convocat una vaga avui per protestar contra la supressió de mitja plaça de conseller principal d'Educació. El col·legi, situat en una zona d'educació prioritària, ha registrat aquest curs 43 consells de disciplina per casos greus davant 11 fa dos anys. Els docents alerten també d'un augment de les tensions i consideren imprescindible mantenir els dos CPE a temps complet per garantir el seguiment i la seguretat dels alumnes. Els infants entre 2 i 4 anys que juguen més a l'aire lliure tenen menys risc de patir problemes emocionals i de comportament. Això és el que conclou un estudi que acaba de ser publicat per la University of Exeter. La recerca ha analitzat dades d'infants nascut entre el 2004 i 2005. Els investigadors han avaluat símptomes com l'ansietat, la depressió, l'agressivitat, la impulsivitat i la hiperreactivitat. Els resultats mostren que cada dia setmanal addicional de joc a l'exterior augmentaria entre un 6% i un 14% la probabilitat de mantenir una bona salut mental. El canvi climàtic s'està accelerant d'una manera sense precedents, segons l'informe anual sobre els indicadors del canvi climàtic global. La temperatura global augmenta a un ritme més ràpid, amb una mitjana d'uns 1,26 graus més respecte a l'era preindustrial. El nivell del mar continua pujant de forma progressiva i les onades de calor marines s'han multiplicat, amb un impacte greu sobre els ecosistemes. Els científics adverteixen que el límit d'1,5 graus ja és pràcticament inevitable si no es redueixen dràsticament les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Mentrestant, a la costa nord catalana, a Torrelles, s'està acabant la construcció d'una nova passarel·la de 70 metres. L'estructura oferirà vistes panoràmiques sobre la platja nord, els espais naturals i els antics búnquers de la Segona Guerra Mundial. El projecte forma part de la revalorització del litoral i inclourà panells informatius. La passarel·la està prevista per obrir-se al públic abans del mes de juliol. I acabem amb esports. L'USAP continuarà jugant a la màxima categoria del rugbi francès la temporada vinent. L'equip nord-català ha guanyat ahir al vespre el Provence Rugby per 45-24 després de remuntar un 10-0 en contra i assegura així la seva permanència al top 14. I a continuació, la previsió del temps.
8: Pel juny, molt de sol i molt de son. Temperatura dolça des del matí sota un imponent anticicló. El vent és variable, però majoritàriament vents de mar febles. Tenim riscos de breus temporals a Cerdanya i Capcir a la mitja jornada, per la resta un cel serè i blau. I en previsió, fora dels relleus, unes nits tropicals en perspectiva. Mínimes i màximes altes, 21 als Angles, 24 a Enveig, 22 a Planès, 29 a Oleta, 33 a Rià, Rodès, Tui, Pià, la vila dels campions de França de rugbi a 13, 30 a Caiura, 33 a Ceret, 29 al Tec. L'indici UV va de 8 a la Plana a 10 a Cerdanya i Capcir. L'aigua del mar és a 17 graus, avui és Sant Modest i Santa Germana. Fa 30 anys avui que va morir la cantant nord-americana de jazz Ella Fitzgerald.
4: Radio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
5: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Pere Manzanares.
9: Canet acollirà entre el 18 de juny i el 6 de setembre una exposició sobre el pintor, poeta i ceramista Gumersind Gumila, i una de les persones que l'ha fet possible aquesta exposició és el Michel Borrego Estaví. Bon dia.
10: Bon dia, Miquel.
9: Primer de tot et preguntaré qui va ser Gumersind Gumila.
10: Gumersind Gumila, el meu besoncle, va arribar a Perpinyà de manera gairebé casual, quan tenia 20 anys, perquè la seva germana gran, la meva àvia, acabava de casar-se amb l'amo del Café Le Continental. Va arribar, no tenia estudis, però era professor de dibuix. És important. Va entrar a treballar en un gabinet de disseny, d'un geòmetre, i en particular, per tornar a Canet, va dissenyar la torre d'aigua de Canet Plage actualment. I doncs, va començar a escriure, a pintar, i a barrejar-se amb els cercles culturals catalanistes, però també occitanistes.
9: com a artista no és un artista molt conegut, almenys a Catalunya Nord, però igualment ha fet gran aportacions, diguem, des de diferents àmbits i especialment també a la terrissa, que és una cosa que va aprendre una vegada ja era aquí, no?
7: Clar, i això està vinculat als tallers, als obradors de Sant Vicenç, creat per el Firmin Bobby, que s'havia enriquit gràcies al comerç de peix. Sembla molt estrany, i va ser un dels grans impulsors d'aquesta. I en Gumersin va començar, a poc, va crear una tècnica i va ser, sobretot, això és important, cap de taller, però el ceramista preferit del Jean Lursa, que fins ara feia tapisseria.
9: Com és que heu decidit ara fer aquesta exposició sobre Gumersin Gomila?
7: De fet, és una casualitat. I, bueno, el meu primer coneixement anirà a l'Éric Talavant, un gran col·leccionista que, per raons purament familiars, vam conèixer amb el meu germà Alain fa molts anys. I, bueno, perquè, bueno, era assessora d'assegurances, va anar a visitar la meva mare i li va sorprendre el fet que hi hagués moltes ceràmiques i pintures del Gumersin Gomila, perquè, a part de ser assessor d'assegurances, era un gran col·leccionista. Doncs això va ser una idea seva. I en aquell moment no sabia pas que en Gumersin havia escrit poesia. Doncs, finalment, vam unir les nostres forces, la de l'Éric Talavant i la meva, però la meva, no només la meva, sobretot la de Pere Gomila, l'iniciador dels estudis gomilians. Bueno, aquí a França li diu un Pere com si fos un mossèn, però no és pas, i tampoc és el fill del Gumersin Gomila. L'Ismael Pellegrí, vindran tots dos a l'exposició que prepara l'edició de les obres completes a l'editorial 1984 de Barcelona, i l'Estela Aguilar, la professora Estela Aguilar, que va fer la tesi sobre la poesia nord-catalana i en particular el Gumersin Gomila.
9: De fet, arran d'aquesta exposició hi ha tota aquesta relació entre Menorca i Catalunya Nord, que de fet Gomila mateix ho reivindicava també, aquesta dualitat, diguem, entre Maó i Catalunya Nord, no?
7: Sí, sí, sí, sí, era una cosa, una de les seves forces vitals, estic segur, però tenia la nostàlgia de l'illa. Es nota en el seu últim poemari editat en vida, Els ocells morts, que torna a la infantesa, però també uns quants anys abans Serrador va encarregar a alguns intel·lectuals un número especial sobre Menorca i ell va tornar a l'illa i va escriure un article.
9: A la presentació del dia 18 i durant aquests dies també hi espereu, abans deies, gent de Menorca que ve, en general són poetes, però qui espereu exactament?
7: Bueno, vindran el Pere Gomila, l'Ismael Pellegrí Pons, la Llucia Paissé, perquè la Llucia Paissé és una poeta, però forma part justament del jovent invitat per Canet, perquè no és únicament una retrospectiva, sinó una prospectiva amb artistes, creadors gràfics i també dos poetes menorquins, la Llucia Paissé i el Guillem Benejam.
9: L'exposició, com dèiem, fins al 6 de setembre i serà en bilingüe. A més, ha anat com alternant francès i català, no?, perquè no hi hagi un ordre massa jeràrquic.
7: Exacte, exacte, clar. I fins i tot el catàleg. I una cosa molt sorprenent és que jo em vaig encarregar de moltes traduccions, també l'Estela Aguilar, perquè l'Estela Aguilar és professora de francès a la Universitat de Saragossa, però hi havia articles que jo no sabia d'on sortia aquest català. I el director de Cultura de Canet, Pascal Ferro, em va dir: és una funcionària del nostre ajuntament que domina perfectament el català, i és un català excel·lent.
9: Doncs perfecte, amb aquesta exposició en bilingüe sobre Gumersin Gomila, aquest artista una mica amb un peu a Menorca i un peu a Catalunya Nord. L'exposició que es podrà veure a la Galeria dels Hospicis, això és a Canet, però a Canet Poble.
7: Exacte.
9: Es podrà veure del 18 de juny fins al 6 de setembre. Michel Bogué, moltes gràcies.
7: Moltes gràcies, Miquel.
4: Radio Arrels. A Pollestres, 95.

0: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 15 de juny del 1984 neix Miquel Cabot del grup Cabot. Fill de Palma, va estudiar piano i pedagogia musical al Conservatori de Música de les Illes Balears. Professionalment és ensenyant de música. Implicat políticament amb el Partit Socialista de les Illes Balears, l'any 2019 va ser elegit batlle de Marratxí. Abans, el 2017, es va fundar el quartet Cabot, format per Josep Cabot, Pablo Alegria, Joan Planes i, doncs, en Miquel Cabot. Es van presentar al concurs Sona Nou, del qual van ser semifinalistes i van publicar el seu primer disc, Llengües, l'any 2019. Amb un estil pop-rock fresc i amb missatge, canten a l'amor, però també a la diversitat, a la cultura i a la necessitat d'arreglar les coses. Escoltem la cançó que va donar nom al primer disc de Cabot, Llengües.

0: Fins aquí el tema llengües del grup Cabot.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. L'historiador i arqueòleg Pere Puncic és una referència pels seus estudis sobre el patrimoni monumental i documental de Catalunya Nord. Membre de la Societat Agrícola, Científica i Literària de Catalunya Nord i també de l'Institut d'Estudis Catalans, va participar a les grans obres enciclopèdiques catalanes com la Catalunya Romànica en 25 volums, redactant els dedicats al Rosselló i al Vallespí. També va participar a la Gran Geografia Comarcal o a l'Histoire de Perpinyà en col·laboració amb Joana Balanet. Va ser conservador de les antiguitats i objectes d'art dels Pirineus Orientals i l'any 1999 explicava a Ràdio Arrels l'interès històric d'una pedra que s'havia trobat en uns treballs de restauració al Teatre Municipal de Perpinyà.
4: Finalment, és molt probable que és una pedra que servia de llindar a una finestra amb columnetes quadrilobades, com les que venim de veure una base d'aquest tipus, seria del 15, potser segona meitat del 15.
5: Això, la datació és quasi segura?
4: Sobretot la base, que és segura com datació. I la pedra mateixa, aquesta gran pedra, amb molta probabilitat, ven d'aquesta finestra.
5: I també s'ha descobert sobre aquesta pedra un símbol. Què podria donar?
4: Sí, sí. Un símbol, un grafiti, una mica que és d'ordre religiós. Hi ha una semblança amb les armes, el blasó de l'ordre dels Carmes. Ho verificarem.
5: Doncs seria un element d'arquitectura civil.
4: Sí, l'arquitectura civil podria ser també d'un monestir de Perpinyà.
5: Pel que fa a l'història d'aquest siti aquí, d'aquest paratge, d'aquest lloc, com va evolucionar? És a dir, que hi havia fa encara sí, 6 segles.
4: Hi havia un gran espai que no era construït, almenys anteriorment a la construcció del convent de jesuïtes. Hi havia un gran espai amb un jardí.
5: I després què hi ha hagut?
4: Hi ha hagut el col·legi de jesuïtes, el qual ha esdevingut, després del segle XIX, ha esdevingut el teatre. La façana actual del teatre és la façana del col·legi de jesuïtes.
5: També s'ha trobat un bocí de paret. Podeu donar la datació?
4: Sí, això sí, en contacte amb la pedra. Hi ha una paret que és feta amb maons que són posats en espina de peix. És una manera de construir molt interessant, local, del 16 i que se continua també el 17.
5: És un element que retrobem sovint, no, a Perpinyà?
4: Sovint, sí, i a vegades on comet un error en posant un enguixat.
5: També hi ha hagut la polèmica del conveni del...
4: Sí, per exemple, el conveni dels Minims, la façana era d'aquest tipus i això datava aquesta façana precisament del començament del monestir a la fi del 16.
5: I per què no es va seguir les vostres recomanacions?
4: Això cal demanar precisament a l'arquitecte de bâtiment de França de Montpellier i el maire també de Perpinyà.
5: És una manca de sensibilitat de cara a la cultura catalana?
4: Segurament. I hi ha desconeixement, ignorància i indiferència.
3: 1999, l'historiador i arqueòleg Pere Puncic va morir aquell mateix any als 87 anys.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Pel juny, molt de sol i molta son. Temperatura dolça des del matí sota un imponent anticicló. El vent és variable, però majoritàriament vents de mar febles. Tenim riscos de breus temporals a Cerdanya i Capcir a la mitja jornada, per la resta un cel serè i blau. I en previsió, fora dels relleus, unes nits tropicals en perspectiva. Mínimes i màximes altes, 21 als Angles, 24 a Enveig, 22 a Planès, 29 a Oleta, 33 a Rià, Rodès, Tui, Pià, la vila dels campions de França de rugby a 13, 30 a Caiura, 33 a Ceret, 29 al Tec. L'indici UV va de 8 a la Plana a 10 a Cerdanya i Capcir, l'aigua del mar és a 17 graus, avui és Sant Modest i Santa Germana. Fa 30 anys avui que va morir la cantant nord-americana de jazz Ella Fitzgerald.
2: Radio Arrels, a Toluges, 95.
1: L'Europa de les llengües, un viatge

0: altes. Avui parlarem d'aquesta segona, que com dèiem es parla a la costa oest i nord d'Escòcia i especialment a les Illes Arbèrides.
1: Quanta gent el parla, el gaèlic escocès?
0: Sempre és difícil de dir, però es calcula que unes 57.000 persones a Escòcia i s'hi han de sumar uns quants milers dels territoris de Nova Escòcia, al Canadà. És una llengua que perd parlants en les últimes enquestes i que és fràgil, però que està vivint una certa revitalització i pel que sembla el nombre de població jove que la parla va creixent.
1: I està protegit?
0: Hi ha una llei escocesa del 2005 que reconeix el gaèlic com una llengua nacional d'Escòcia i té una certa protecció i presència doncs, a la retolació de les Highlands i de les illes. I, de fet, des de l'any 2025 es considera oficial a Escòcia juntament amb les Scots. Sí que apareix a les zones pròpies d'aquesta llengua en la retolació, la toponímia i fins i tot els noms d'algunes estacions de tren. La protecció de la llengua s'està centrant sobretot a les escoles i de fet hi ha algunes escoles immersives en gaèlic escocès i fins i tot un centre d'educació superior, però tot i això la pressió de l'anglès és molt, molt forta. Això sí, el gaèlic escocès té presència en els mitjans de comunicació públics del Regne Unit i hi ha la tele BBC Alba, la ràdio BBC Radio Nat Gaihil, perdoneu pel meu gaèlic escocès. Doncs ara sentirem un fragment d'un programa d'esports d'aquesta ràdio que ara dèiem per veure com sona aquest gaèlic escocès.
2: Erkenne ich uns gebien lappen nach Sörenjörpe, ich asch kunne fnjävlig, sülene kämmenen. Kurvne krinje an der Rugby in Bojanach, er tausche chögle sassinje, tausch dronje, gane statin önigte, a lappe a neue Hummeri fisker.
1: Del gaelic escocès, nem agafat algunes paraules.
0: Algunes que fem servir en català o en francès, com per exemple whisky, però també eslògan, que volia dir crit de guerra, eslògan. Ara ho fem servir per frases publicitàries, però era una altra cosa. I també clan, com a grup de gent, també ve de l'escocès gaèlic.
1: Però fan les frases de forma força diferent a la nostra.
0: Sí, el català o el francès fem les frases amb l'estructura subjecte-verb-objecte. Per tant, jo, subjecte, verb, parlo, en català, objecte. El gaèlic escocès, igual que l'irlandès o algunes formes d'àrab, fa les frases amb el format verb subjecte objecte. Per tant, seria parlo jo en català. És a dir, que ho alternen.
1: De fet, el gaèlic escocès té una relació estreta amb l'irlandès.
0: Sí, és que van ser els irlandesos que a l'edat antiga i mitjana atacaven aquelles terres que d'una manera o altra van acabar portant doncs, el seu idioma. Pel que sembla, al segle VII ja s'hi parlava gaèlic a les Highlands i aquesta llengua va anar separant-se progressivament de la irlandesa fins que al segle XVIII ja es podien considerar com a dues llengües completament diferents. Tot i que algunes coses són comprensibles entre elles. Pel que sembla, si ens fixem en els topònims d'Escòcia, el gaèlic va ser majoritari arreu del país, tot i que ara ha quedat relegat doncs, a aquestes zones del nord i de l'oest.
1: I quin indret ens recomanes?
0: En aquest cas us he de dir que hi he estat fa poc i per tant us recomanaré la illa d'Estafa. És una illa a la costa oest d'Escòcia i es tracta d'una illa volcànica que no està habitada i que és coneguda pels seus penya-segats de roca dura volcànica que fan unes formes molt, molt curioses. Em sembla més, quan la visites, està dins d'una pel·lícula de ciència-ficció que d'una illa. A més, a la part superior de la illa, durant alguns mesos de l'any, s'hi poden veure puffins, que són uns ocells que ens podrien recordar els pingüins, però que en aquest cas habiten a l'hemisferi nord, i que a diferència dels pingüins, aquests ocells volen.

0: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Ramon Bal.
0: Enric Balaguer.
1: Una vegada el primer festival engegat, ja es van donar compte que això no ho podien parar. Vist l'èxit que va tenir tot això, es van donar compte que no podia parar. Llavors, d'un costat, l'església i tot això, perquè van tenir de treure tots aquells cables, tots aquells plocs, tot això. L'any després van ser reticents a tornar-ho a posar. Segona cosa, no era més Bach, perquè hi havia hagut una polèmica també, els oficials francesos deien que haguessin pogut fer per un músic francès. I Bach era alemany, sortien de la guerra, sí. I els hi feia pena que el primer músic que era honorat aquí fos un alemany. I en una cèlebre reunió hi va haver algú que va dir, emprenyat fins aquí dalt, de què posaven, retreien sempre que Bach era alemany i que no era francès i que això i que allò, els hi va demanar si Jesucrist era francès. Hi va haver un silenci de mort i tothom va callar i no van dir res més, perquè eren tot gent d'església.
0: Parlem del segon festival.
1: Llavors, a partir del 51, es busca un altre lloc, mm-hmm. I ben entès, llavors es pensa Perpinyà. Sobretot, que hi ha una cosa de la qual no n'hem parlat, perquè sembla ser que no interessa ningú, sinó que l'any 50, a part del festival de Casals, hi ha altra cosa. Els Jocs Florals de la Llengua Catalana al Palau dels Reis de Mallorca. I en aquells Jocs Florals de la Llengua Catalana al Palau dels Reis de Mallorca, Pau Casals és president. És president del jurat, amb Josep Sebastià Pons, que és secretari. Llavors això té un altre èxit diferent, sobretot que la reina del festival és la filla de Pompeu Fabra. La reina dels Jocs Florals d'aquell any és la Dolors Rahola, filla de Pompeu Fabra. L'ambient, el marc del Palau dels Reis de Mallorca fa que no troben altra solució
0: que de fer-ho allà
1: l'any 51. I llavors ja això té un èxit enorme, una gentada boja, és pel prestigi del lloc i pel prestigi de la gent que són en el jurat, hi ha Manel Serri Moret, hi ha Josep Corredor, en Josep Maria Corredor, que fa de secretari d'escriptura. A partir del 51, cada any hi ha un festival. Cada any hi ha un festival, 52, 53, 54, 55, cada any hi ha un festival. Casals es manté sempre a Prada, perquè viu amb la senyora Capdevila, amb la fresquita Capdevila, i viuen allà on és ara el cant dels ocells. I l'any 55 mor la fresquita Capdevila. Llavors, en aquest moment, Casals se'n va a viure un temps a Molich, on unes germanes belgues li havien trobat un arreglament en un pis a l'establiment termal de Molich. Viu allà. I llavors arriba la Martita. Arriba la Martita, que ve com a alumna, però que és de Puerto Rico, i que és el lloc de la seva mare, Puerto Rico. Llavors hi ha doble convivència de cosa. I en aquell moment, cal dir el que és també, Casals té problemes amb la família. Té problemes amb la família perquè té una pressió boja de la part de la seva família, és a dir, el seu germà, sobretot, i les filles del germà i la mainada del germà. Però això és un altre tema, és un altre problema, i Casals arriba un moment que en té per damunt de les orelles i quan se li proposa de marxar a Puerto Rico se'n va.
0: A partir de quan el festival se diu Pau Casals, o Pablo Casals, perdó?
1: L'any 50. Se'n diu Festival Pablo Casals en l'honor de Bach, perquè l'any 51 és Mozart, cada any és un tema diferent, però és sempre Festival Pablo Casals. I se'n diu Festival Pablo Casals, reglem el problema. Se'n pot pas dir altrament. Perquè quan Casals va firmar els seus primers contractes amb la casa de gravació dels discos, a la casa Philips, va firmar el seu nom de quan va néixer, que li van posar Pablo quan va néixer. I quan els catalans del sud et diuen, home, com se fa que encara li digueu Pablo? I jo els hi contesto, sou vosaltres que li heu posat Pablo. És l'Ajuntament del Vendrell que li va posar Pablo. Som pas nosaltres, eh? Sou vosaltres. I quan que va firmar el seu primer contracte amb la Casa Félix amb el nom de Pablo, ha quedat sempre una marca registrada. Se li diu Pau en els llocs de Catalunya i en els discos que no ha fet la Casa Félix. Però els altres és sempre, el label és sempre Pablo.
0: A partir d'un moment viu a Múnich i és aquest moment, doncs, com has dit, que decideix de marxar a Puerto Rico.
1: Sí, a l'any 55.
0: A
1: la mort de la Fresquita, un any, poc temps després, se'n va amb la Martita.
0: I tornarà a Prada per als festivals?
1: Llavors tornarà a Prada cada vegada que tindrà l'ocasió, que hi ha un festival o que hi ha alguna cosa que li permet de venir. Però llavors la seva vida en aquell moment ja és més fora de Prada. Pensa que l'any 55, per exemple, se li va proposar de ser president de la Generalitat de Catalunya. Entre d'elles li va proposar. Jo tinc tota la correspondència i tot això, perquè em feien intervenir el meu pare perquè digués que sí, i en Casal sempre els hi va dir que no. Els hi va dir que no, que no i que no, que ell era un músic, que ell no era un polític, i que llavors, entre d'elles, després d'haver fet aquesta temptativa de fer acceptar en Casals de ser president de la Generalitat, va ser entre ells que va ser elegit. Però llavors en aquell moment hi va haver un comitè que es va presentar perquè fos candidat al Premi Nobel de la Pau. Hi va haver un comitè Casals pel Premi Nobel de la Pau. I llavors tampoc va anar més lluny. L'any 79 va fer les primeres declaracions a l'ONU, allà amb el català, i els hi va explicar que era el primer país que havia tingut un parlament, allò, i no s'ho creien, perquè els altres reien. Quan els explicava això, tots estaven rient, dient, sí, bon home, explica això, però no és veritat. I era veritat, perquè era el primer parlament de l'Abat Oliva, i era de Toulouse. I
2: I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalonia in the 11th century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace at the 11th century. Peace in the world and against wars, the inhumanity of wars. This was Catalonia. Now I am so happy, so moved to be here with you, dear.
0: Manuel, saps quan és l'última vegada que en Pau Casals va venir a Prada?
1: Jo el que et puc dir que el meu pare va morir l'any 64 i l'any 64 ens va venir a veure Perpinyà. Va venir a veure la meva mare, quan el pare havia mort, i després quan venien els festivals el vaig veure la Martita, però no et puc dir ara quin any era, perquè venia, anava a Suïssa, anava a Zermatt, tornava a venir, tornava a marxar, i no tenia res més a Prada. No tenia lloc on anar. Quan venia anava a Múnich.
0: Ramon Gual, moltes gràcies per aquest testimoniatge, aquestes aportacions. Moltes gràcies, fins una altra. Era la 12a part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
3: Albert Noguer.
4: L'eruga processionària accelera el seu cicle als boscos de Catalunya Nord per l'impacte climàtic. Bon dia. La presència de l'eruga processionària del Pi ha esdevingut una font de preocupació cada cop més creixent a Catalunya Nord a causa dels efectes nocius que genera tant en el medi natural com en la salut pública. Aquest insecte autòcton de la conca mediterrània realitza el seu cicle larvari teixint unes característiques bosses de seda blanca perfectament visibles a les capçades dels pins durant els mesos d'hivern. L'arribada del bon temps i l'augment progressiu de les temperatures fan que les larves abandonin massivament les branques de manera avançada per iniciar la tradicional davallada en filera cap al terra on finalment s'enterren. Aquest comportament gregari i visible incrementa el risc d'exposició per a la població i la fauna que freqüenta els espais boscosos o els parcs urbans. L'eruga disposa de milers de pèls urticants volàtils que contenen una toxina capaç de desprendre's fàcilment amb el vent i provocar quadres al·lèrgics greus, dermatitis, lesions oculars severes i complicacions respiratòries en els humans. El perill s'agreuja de forma considerable per als animals domèstics, especialment els gossos, que en sentir curiositat poden patir necrosi a la llengua o asfixia per contacte directe. Més enllà de l'emergència sanitària, l'acció d'aquests insectes defoliadors afebleix greument la massa forestal a tot el territori, deixant els arbres sans vulnerables davant d'altres plagues destructives. Tanmateix, és important recordar que és una espècie totalment autòctona i que el problema rau en el fet que, amb el reescalfament climàtic, ara és present a tot el territori nord-català.
5: Ràdio Arrels, a Salses, 95.

0: toc, toc, toc, què és això? El bigot de Montescot.
1: Què és aquí?
0: El bigot de Sant Martí.
1: Què és això?
0: El bigot de Montescot.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
5: Bon dia, som dilluns 15 de juny i us informa Paula Escudero. Canet acull aquest dijous la inauguració d'una exposició sobre l'artista Gumersind Gomila. Menorquí d'origen, Gomila va ser poeta, pintor i ceramista i ara es vol reivindicar la seva obra. El nebot de l'artista, Michel Borret Guastaví, ha estat un dels impulsors d'aquesta exposició i la reivindica com una mirada cap al futur.
6: Gumersind va començar a poc, va crear una tècnica i va ser, sobretot, això és important, cap de taller, però el ceramista preferit del Jean Lursa, que fins ara feia tapisseria.
5: A Perpinyà, l'Educació Nacional estudia noves mesures per combatre la segregació escolar als col·legis públics. Entre les propostes hi ha barrejar alumnes de municipis propers, com Toluges i Perpinyà, i crear, a partir del 2027, una xarxa Mixitat Excel·lència, als 8 col·legis públics de la ciutat. L'objectiu és afavorir la diversitat social i oferir itineraris educatius més atractius per totes les famílies. Els sindicats valoren positivament aquesta iniciativa, però demanen que no es redueixin els recursos destinats a l'educació prioritària. A Perpinyà, encara, al col·legi Albert Camus, els professors han convocat una vaga avui per protestar contra la supressió de mitja plaça de conseller principal d'educació. El col·legi, situat en una zona d'educació prioritària, ha registrat aquest curs 43 consells de disciplina per casos greus davant 11 fa 2 anys. Els docents alerten també d'un augment de les tensions i consideren imprescindible mantenir els 2 CPE a temps complet per garantir el seguiment i la seguretat dels alumnes. Els infants entre 2 i 4 anys que juguen més a l'aire lliure tenen menys risc de patir problemes emocionals i de comportament. Això és el que conclou un estudi que acaba de ser publicat per la University of Exeter. La recerca ha analitzat dades d'infants nascuts entre el 2004 i 2005. Els investigadors han avaluat símptomes com l'ansietat, la depressió, l'agressivitat, la impulsivitat i la hiperreactivitat. Els resultats mostren que cada dia setmanal addicional de joc a l'exterior augmentaria entre un 6% i un 14% la probabilitat de mantenir una bona salut mental. El canvi climàtic s'està accelerant d'una manera sense precedents, segons l'informe anual sobre els indicadors del canvi climàtic global. La temperatura global augmenta a un ritme més ràpid, amb una mitjana d'uns 1,26 graus més respecte a l'era preindustrial. El nivell del mar continua pujant de forma progressiva i les onades de calor marines s'han multiplicat, amb un impacte greu sobre els ecosistemes. Els científics adverteixen que el límit d'1,5 graus ja és pràcticament inevitable si no es redueixen dràsticament les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Mentrestant, a la costa nord catalana, a Torrelles, s'està acabant la construcció d'una nova passarel·la de 70 metres. L'estructura oferirà vistes panoràmiques sobre la platja nord, els espais naturals i els antics búnquers de la Segona Guerra Mundial. El projecte forma part de la revalorització del litoral i inclourà panells informatius. La passarel·la està prevista per obrir-se al públic abans del mes de juliol. I acabem amb esports. L'USAP continuarà jugant a la màxima categoria del rugbi francès la temporada vinent. L'equip nord-català ha guanyat ahir al vespre el Provence Rugby per 45-24 després de remuntar un 10-0 en contra i assegura així la seva permanència al top 14. I a continuació, la previsió del temps.
7: Pel juny, molt de sol i molta son. Temperatura dolça des del matí sota un imponent anticicló. El vent és variable, però majoritàriament vents de mar febles. Tenim riscos de breus temporals a Cerdanya i Capcir a la mitja jornada. Per la resta, un cel serè i blau. I en previsió, fora dels relleus, unes nits tropicals en perspectiva. Mínimes i màximes altes, 21 als Angles, 24 a Enveig, 22 a Planès, 29 a Oleta, 33 a Rià, Rodès, Tui, Pià, la vila dels campions de França de rugbi a 13, 30 a Caiura, 33 a Ceret, 29 al Tec, l'indici UB va de 8 a la Plana, a 10 a Cerdanya i Capcí, l'aigua del mar és a 17 graus, avui és Sant Modest i Santa Germana. Fa 30 anys avui que va morir la cantant nord-americana de jazz Ella Fitzgerald.
5: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
3: La revista de la setmana.
5: Amb l'Oriana Penyer.
8: Cada mes connectem amb en Jordi Martí, cap de redacció de la revista Underrock. Bon dia, Jordi Martí.
9: Bon dia.
8: Per la revista d'aquest mes, ens pots parlar de la portada?
9: Sí, sí. Aquest mes de juny hi ha una doble portada a l'Underrock. D'una banda hi ha el Dan Peralbo i de l'altra Renaldo i Clara. El Dan Peralbo és un músic de Torelló, d'Osona, que amb el seu grup, que es diu El Comboi, doncs és una mica exponent d'aquests grups així joves que estan tornant una mica al rock de guitarres, no? Després d'una època en què semblava que l'hegemonia o que el sol principal havia de ser doncs el pop urbà i propostes així una mica que semblaven a vegades sorties com dels ordinadors, no? Més que dels estudis o de les sales d'assaig, doncs ara hi ha bastanta revifalla de l'escena d'això, no? De grups de guitarres dels de tota la vida, doncs, que reuneixen a assajar. I el Dan Peralbo i El Comboi és una mica una encarnació d'això, no? Ells van guanyar el concurs Sona Nou l'any 2021, ja fa una miqueta de temps, i des d'aleshores han anat girant, han anat tocant bastant, i ara presenten el seu segon disc, que es diu King Goig, i que, com l'anterior, també ha estat produït per Calavento, que és aquest duo també de rock de l'Empordà, que són una mica un referent per ells i que tenen un segell discogràfic que és Montgrí, i amb aquests segells, doncs, el Dan Peralbo ha tret aquest disc i comenta una mica el seu estil a una de les entrevistes de portada d'aquest número. I l'altra portada la protagonitza la Clara Vinyals, que és aquesta artista lleidatana que té el grup Renaldo i Clara, i bé, és un... La Clara amb Renaldo i Clara té com un estil també molt, molt marcat, no? Molt, és un pop que fa molt, molt personal i que té com això, no? Un estil molt de pop d'autor molt, molt definit. Però bueno, ara ha fet un disc nou, que és el seu cinquè, i que es diu L'Encant, i que incorpora també una mica més d'elements ballables i d'electrònica. I bé, comentant una mica aquest disc, és l'altra portada del número d'Underrock.
8: I com cada mes heu entrevistat diferents artistes?
9: Sí, sí, hi ha una mica de tot. Hi ha, per exemple, la Sílvia Pérez Cruz, que també l'entrevistem en aquest número perquè té un disc nou també, i bueno, la Sílvia és potser dels artistes catalans és de les que té més projecció internacional ara mateix, no? Aleshores, bueno, ella ha tret un disc que és també el seu cinquè, que es diu Oral Abisal, i bé, té un estil com molt, molt personal, i en aquest cas hi ha com una dualitat entre el cant col·lectiu i popular, que és una cosa que ella ha viscut molt al llarg de la seva trajectòria, des de que formava part, per exemple, a Les Migues, o també va cantar molt de temps amb el grup de Folcoetus, i ella això doncs, ho té com molt, molt incorporat al seu bagatge, però alhora té aquesta força individual que té el seu cant, no? que tothom qui l'hagi vist en directe o l'hagi escoltat, doncs és bastant impactant, no?, la manera que té de cantar. I aleshores en aquest disc doncs incorpora també això, no?, aquesta manera de cantar més introspectiva, amb elements també als somnis, i d'aquesta doble combinació, no?, més col·lectiva i més individual, doncs surt una mica aquest disc que comenta aquí a la revista Enderroc. I després també, per exemple, hi ha, bueno, a part d'entrevistes hi ha algun tema així com més històric, no? Per exemple, el Rolling Stones, que ara estan d'actualitat perquè presenten un disc nou, però bueno, també es dona la circumstància de que fa 50 anys que van fer el seu primer concert a Barcelona, que va ser a la plaça de Toros Monumental, i aprofitant doncs aquest aniversari, doncs recordem una mica com va ser aquell concert, i aprofitem també perquè amb Enderroc Llibres, que és l'editorial d'Enderroc amb el qual publiquem llibres de temàtica musical, doncs l'últim llibre publicat és precisament sobre això, no? Sobre el concert dels Rolling Stones a Barcelona, i és un llibre amb textos del Jordi Novell, d'Enderroc, i també fotografies bastant xules del Francesc Fàbregas, que és un dels fotògrafs històrics de la música en directe a Barcelona i en general a Catalunya.
8: Cada any la revista Enderroc organitza un concurs que se'n diu Sona Nou. Què és?
9: Sí, el Sona Nou és un concurs per grups emergents, per grups o per músics solistes, que presentin les seves propostes, i és un concurs fet amb la idea de donar suport a la nova creació i a l'escena jove, i ara està en la fase en què ja s'han seleccionat 30 propostes i s'estan fent presentacions en directe arreu dels països catalans. Ara han començat, per exemple, a Barcelona i a València ja s'han fet, però se'n faran també a Girona, a Lleida, a Tarragona i Andorra i a Mallorca. Aleshores, després d'aquestes actuacions, doncs hi ha un jurat que tria els finalistes, i la final es fa a la tardor, i de la final doncs surt el guanyador. I és un concurs que ara està en la seva 26a edició, o sigui que ja té una trajectòria, no?, bastant important. I que està bé perquè, més enllà del grup que guanya un any o un altre, si vas repassant, doncs vas veient una mica l'evolució de l'escena, no? Quan va començar, sobretot, hi havia moltes bandes de rock, després va haver una altra època on hi havia potser més grups de fusió i més grups de pop a l'estil de Manel, per exemple, no? Després va arribar tot el tema de la música urbana, no?, que encara està molt present, però que ara potser conviu, no?, amb noves propostes que tornen a apostar pel rock de guitarres, i és interessant doncs anar veient com va evolucionant aquestes tendències musicals, i el Sona Nou fa una mica com d'aparador o de termòmetre, no?, per anar veient aquesta evolució.
8: Però com es seleccionen aquests artistes?
9: Bueno, primer es fa una primera tria, no?, d'aquests 30 seleccionats que són els que estan actuant, que aquesta tria sorgeix d'un jurat que està format bàsicament per Enderroc i per les entitats col·laboradores del concurs, no?, que són doncs Televisió de Catalunya, i després algunes entitats de programadors de diferents festivals i i de Barcelona i també del conjunt dels Països Catalans, no? Aleshores, doncs, bueno, el jurat fa una reunió i en aquest cas tria els 30 seleccionats i després a partir dels concerts doncs es trien els finalistes, que aquests tres finalistes han de fer una sèrie de proves i actuar a la final, que és la tardor.
8: I d'altra banda teniu doncs una doble revista anomenada 440 Clàssica i Jazz. Pots parlar-nos del número d'aquest mes?
9: Sí, la revista 440, doncs, com cada estiu, fa un número doble, que n'hi ha un de centrat en la música clàssica i l'altre en el jazz. I bueno, cada número sobretot fa un repàs dels principals festivals d'estiu i també alguns de tardor, tant pel que fa a la música clàssica com al jazz. I aleshores, bueno, a part d'això hi ha també altres continguts. I bueno, per comentar, per exemple, les portades, el número dedicat a la clàssica, la portada és al Pablo Eres Casado, que és un director d'orquestra bastant important i vinculat molt al repertori de Wagner, i l'hem posat en portada perquè a finals d'agost el Festival de Peralada convidarà l'orquestra del Festival Bayreuth, del festival que va fundar Wagner a Alemanya, i perquè faci un concert al Palau de la Música Catalana amb direcció de Pablo Eres Casado, que és aquest director que surt a la portada i que entrevistem, i serà una cosa doncs bastant, bastant important i bastant sonada. I el número del jazz, la portada és el Lou Bennett, que va ser un organista, un teclista nord-americà, que va fer bastanta carrera a París i també a Barcelona, i ara aquest 2026 s'han complert 100 anys del seu aniversari, i aprofitant això doncs fem una mica de repàs de la seva història i dels concerts que va fer, per exemple, a la Sala Jamboree de Barcelona als anys 60, i va ser un músic doncs bastant polièdric, perquè a banda de gravar discos de jazz doncs va tenir força relació amb els músics de la nova cançó, i per exemple va fer algun disc amb la Núria Feliu d'estàndards de jazz, és a dir, que va ser un músic que va tenir molta relació amb l'escena catalana.
8: Moltes gràcies, Jordi Martí, cap de redacció de la revista Underrock.
9: Molt bé, gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
10: Radio Arrels, apunte ja, 95. No sé.

0: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. El País Valencià amb Víctor Labrado. Parlem amb en Víctor Labrado, que és exprofessor de secundari, ara jubilat, escriptor, director d'una revista, La Veus dels Llibres, al País Valencià.
1: Coordinador.
0: Es nota que en aquest segle XXI, diríem, d'aquesta manera, hi ha atacs gairebé sistemàtics a tots els territoris de parla catalana. Com ho tenim al País Valencià?
1: Mira, jo en principi diria que ho tenim bé, perquè també ens ataquen en la mesura que progressem. Normalment diuen, ara han creat el conflicte. No, el conflicte no es crea. El conflicte reviscola. El conflicte estava somort i de vegades, quan es produeix un avanç significatiu o no de la llengua, es produeix un atac, segurament per compensar, no? Per compensar aquest... I la veritat és que sí, mira, aquí a la universitat em van confiar una sessió sobre els atacs a la llengua i dius, home, puc triar, hi ha material, se'n pot parlar de molt. I costava fer una mostra dels atacs més significatius, perquè bàsicament hi ha dues menes d'atacs, els que fan mal i els que no, els contraris. Hi ha atacs tan mal fets que poden acabar fins i tot beneficiant-nos. I això passa. És una situació complicada, rica, i no ens avorrim. Estem entretinguts i fins i tot a vegades divertits.
0: Qui ataca? És el del banc polític que hi ha atacs?
1: Mira, els atacs són transversals, que et diuen ara els moderns. Te'ls pots esperar per la dreta i per l'esquerra. I de vegades els atacs que venen de l'esquerra són més intel·ligents i fan més mal, de vegades. És a dir, no es pot dir que la dreta tinga l'exclusiva dels atacs. I és una cosa que és perniciosa, perquè hi ha gent que respon molt fàcilment als atacs que venen des de la dreta, però quan els atacs venen de l'esquerra costa més de respondre, perquè sembla que si qüestiones una mesura concreta de l'esquerra estàs afavorint la dreta. És una dinàmica de la qual hem de fugir. Un atac a la llengua és un atac a la llengua i s'ha de considerar objectivament.
0: Aquests atacs es concretitzen per atacs al nivell, per exemple, de les polítiques d'ensenyament o més enllà?
1: La llengua ens l'ataquen a tots els nivells. A l'ensenyament també. A l'ensenyament també. I concretament el govern progressista que hem tingut entre el 2015 i el 2023, per exemple, va acabar amb les popularment anomenades línies en valencià, dins les quals hi havia tota la immersió lingüística que teníem. Per allò de que tots han de ser iguals, ha de fer una cosa uniforme en tot el país, cosa que és impossible, perquè al País Valencià la situació de la llengua varia a vegades de comarca a comarca. Perquè, mira, des de la ribera del Xúquer, tant l'alta com la baixa, fins al Coll, passant per la Safor, Gandia, i fins a davant, ja molt prop d'Alacant, la llengua té una densitat de parlants important, que varia en una ciutat mitjana de 50 o 60 mil habitants, com puguen ser Alcoi o Gandia o Alzira. La llengua fluixeja una mica. El castellà ha penetrat més en les ciutats, que allà són les més grans que hi ha, de 50.000 o 60 mil habitants. I les poblacions mitjanes i petites la llengua ha aguantat molt millor. Però després tens zones com la ciutat de València, on la llengua patix. A la ciutat d'Alacant està pitjor. I, de fet, no hauríem de parlar de com està la llengua a Alacant. Doncs mira, Alacant i Perpinyà s'assemblen, entre altres coses perquè són els dos extrems d'una mateixa realitat, els dos extrems geogràfics, vull dir. És evident, només cal posar-se el mapa davant.
0: És que hi ha manera de revertir-ho, això?
1: Sí. certament. És a dir, el que s'ha perdut es pot trobar. Si t'ha passat amb les claus, pot passar-te amb la llengua. És a dir, jo a vegades he perdut les claus, no he perdut la casa per això. Les he trobades i he tornat a entrar. I hem tingut experiències de reversió de la llengua. És a dir, a la mateixa ciutat de València hi ha una recuperació insuficient i, si vols, ínfima, però es pot parlar d'una recuperació. O sigui, ara fa 4 o 5 anys quasi em vaig emocionar perquè en una col·laboració que em van demanar en un institut d'ensenyament secundari vaig sentir un rogle de joves adolescents parlant entre ells en català a la ciutat de València. No m'ho creia, ho sentia i no m'ho creia. Vaig anar a demanar-ho als professors, dic, teniu alumnes que parlen valencià entre ells? Va, sí. I jo dic, ep, campanes i traques, fa mig segle que no ho teníem. Això pot ser, són pocs exemples, però sovint menysprem el pas del 0 al 0,1. I el pas del 0 al 0,1 sol ser el més difícil i sovint el més important. Cal donar-li continuïtat. En el 0,01 no n'hi ha prou mai, però és que el 0,01 és l'única manera d'arribar al 2 o al 3%. Saps? I està donant-se. I un progrés molt significatiu és que, mira, la immersió, les línies en valencià van començar en les zones on la llengua aguanta millor, com ara a la Ribera. La Ribera, alta i baixa, és una comarca que està entre 250.000 i 300.000 habitants, poca broma, i està a prop de la ciutat. I aleshores va passar el contrari del que passa normalment. Una capital és capital perquè irradia usos i costums. Però en aquest cas va passar al revés. De les poblacions mitjanes i petites va ser la capital la que es va contagiar. I al cap d'una dècada o de dues dècades, la gent de la ciutat, pares i mares, que ja no parlaven valencià sovint perquè ja feia dues o tres generacions que s'havien castellanitzat, bàsicament durant el franquisme, aquests pares i mares incapaços de parlar en valencià inscrivien els seus fills a les escoles en valencià i els seus fills esdevenien valencianoparlants, en diversa proporció.
0: Per tant, cal guardar la fe i l'esperança. I, per parlar d'un altre sector, el nivell dels mitjans de comunicació, com ho tenim?
1: Pitjor, perquè això ja no depèn tant de les iniciatives de les persones ben intencionades. És a dir, en la mesura que cal diners per a fer la maniobra, aquí ja patim molt més. Mitjans, malament. En mitjans estem malament. I la situació és difícil, perquè jo crec que si a tots els valencianistes o nacionalistes, digues com vulgues, si ens volten cap per avall i ens saxen, no cau un euro. I això és un problema. Necessitem patriotes rics i no en tenim encara.
0: Víctor Labrador, de Sueca, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Visca la Catalunya Nord.
0: El País Valencià, amb Víctor Labrador.
2: La meva llengua crido fort, sempre dempeus.
0: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025.

0: Radio Arrels, a Vivès, 88.2.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Pel juny, molt de sol i molt de son. Temperatura dolça des del matí sota un imponent anticicló. El vent és variable, però majoritàriament vents de mar febles. Tenim riscos de breus temporals a Cerdanya i Capcir a la mitja jornada, per la resta un cel serè i blau. I en previsió, fora dels relleus, unes nits tropicals en perspectiva. Mínimes i màximes altes, 21 als Angles, 24 a Enveig, 22 a Planès, 29 a Oleta, 33 a Rià, Rodès, Tui, Pià, la vila dels campions de França de rugbi a 13, 30 a Caiura, 33 a Ceret, 29 al Tec. L'indici UV va de 8 a la Plana a 10 a Cerdanya i Capcir. L'aigua del mar és a 17 graus. Avui és Sant Modest i Santa Germana. Fa 30 anys avui que va morir la cantant nord-americana de jazz Ella Fitzgerald.
0: Radio Arrels, Anne Fiac, 95.
1: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat. El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
4: Aquests dies al nostre programa musical presentem un...

0: també feien cançons i dansa tradicionals. I ara fa un paquet d'anys, més de 10 anys, que continuo fent tot sol, animacions, concerts i intervencions en les escoles, amb la mainada, amb la gent gran, amb tothom.
1: I ens parles una mica d'aquests grups que eren la Gram i Crescendo, també, que eren grups una mica bastant importants del panorama musical de Catalunya Nord.
0: Sí, d'una certa manera. La Gram, perquè és un grup mític que ha durat 50 anys, ja vam plegar l'any passat, vam durar del 75 fins al 2025, i van ser originals. D'una certa manera van crear una forma que no existia aquí, que eren comèdies musicals, satíriques, amb teatre, amb cançons, amb melodies i amb un discurs ben encartat esquerre i fins i tot roig i comunista. I amb el Crescendo, bé, vam iniciar una cosa que tampoc no s'havia fet mai, això de... s'havia recuperat, com fèiem el Matías, però vam insistir per divulgar encara més i les danses i les cançons, i provant de trobar formes de coreografia que siguin més senzilles per posar a l'abast de la gent i que tothom poguessi ballar fàcilment en 2 minuts.
1: Doncs ara començarem presentant una de les cançons que has escollit per escoltar aquesta setmana. La primera cançó es diu Cançoneta incerta i és un poema de Josep Carner, sí, que vas musicar tu el 2001. Ramon, per què haver escollit aquest poema?
0: Jo tota la vida he tingut bastant problemes, ja ho saps el que és d'escriure cançons, Paula. He tingut bastant problemes per acontentar-me, diguéssim, de la lletra que escrivia. En canvi, de la música sempre m'acontentava del que feia. Però les lletres vaig patir molt i evidentment llegia molts llibres de poesies, com feien molts cantants en aquest moment també, i allà hi trobàvem tota una sèrie d'interès literari que era bastant important. És veritat que vaig llegir molts poemes i poetes d'aquí, com el José Sebastià Pons, que també en vaig musicar, però hi ha alguns que em van agradar de seguit, en Papaseit, en Josep Carner, i aquesta cançó, quan la faig, també és un moment particular de la vida, com sempre. Les cançons les fas també un moment particular de la vida. Havia perdut la meva àvia, la Rita, i em vaig recordar tot una forma d'un camí totalment incert, aquest camí tan fi, qui sap on mena. I aquesta la vaig posar ara al meu últim concert que faig ara aquests dies, que es diu Caminant, perquè dona la idea d'un record de casa meva a Codalet, on vaig començar a cantar, i el primer lloc on vaig començar a cantar de manera pública va ser a la meva finestra de la cambra.
1: D'això en tornarem a parlar més endavant, de com vas començar a cantar, però ara què et sembla si escoltem aquesta cançoneta incerta?
0: Bé.
1: Doncs tot seguit, Cançoneta incerta, musicada per Ramon Gual.

0: Cançoneta incerta, un poema de Josep Carner, musicat per Ramon Gual el 2001. Escoltàveu el disc de la setmana i demà continuarem amb una altra cançó d'aquest cantant nord-català.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Pere Manzanares.
3: Canet acollirà entre el 18 de juny i el 6 de setembre una exposició sobre el pintor, poeta i ceramista Gumersind Gumila, i una de les persones que l'ha fet possible aquesta exposició és el Michel Borrego. Està bé, bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: Primer de tot et preguntaré qui va ser Gumersind Gumila.
4: Gumersind Gumila, el meu besoncle, va arribar a Perpinyà de manera gairebé casual, quan tenia 20 anys, perquè la seva germana gran, la meva àvia, acabava de casar-se amb l'amo del Café Le Continental. Va arribar, no tenia estudis, però era professor de dibuix. És important. Va entrar a treballar en un gabinet de disseny, d'un geòmetre, i en particular, per tornar a Canet, va dissenyar la torre d'aigua de Canet Plaja actualment. I doncs, va començar a escriure, a pintar i a barrejar-se amb els cercles culturals catalanistes, però també occitanistes.
3: Com a artista, no és un artista molt conegut, almenys a Catalunya Nord, però igualment ha fet gran aportacions, diguem, des de diferents àmbits, i especialment també a la terrissa, que és una cosa que va aprendre una vegada ja era aquí, no?
4: Clar, i això està vinculat als tallers, als obradors de Sant Vicenç, creat per el Firmin Bobby, que s'havia enriquit gràcies al comerç de peix. Sembla molt estrany, i va ser un dels grans impulsors d'aquesta. I en Gumersind va començar, a poc, va crear una tècnica, i va ser sobretot, això és important, cap de taller, però el ceramista preferit del Jean Lursa, que fins ara feia tapisseria.
3: Com és que heu decidit ara fer aquesta exposició sobre Gumersind Gumila?
4: De fet, és una casualitat, i el meu primer coneixement anirà a l'Eric Talavan, un gran col·leccionista que per raons purament familiars vam conèixer amb el meu germà Alain fa molts anys. I perquè era assessora d'assegurances, va anar a visitar la meva mare i li va sorprendre el fet que hi hagués moltes ceràmiques i pintures del Gumersind Gumila, perquè, a part de ser assessor d'assegurances, era un gran col·leccionista. Doncs això va ser una idea seva. I en aquell moment no sabia pas que en Gumersind havia escrit poesia. Doncs, finalment, vam unir les nostres forces, la de l'Eric Talavan i la meva, però la meva, no només la meva, sobretot la de Pere Gumila, l'iniciador dels estudis gumilians. Aquí a França li diuen Pere com si fos un mossèn, però no és pas, i tampoc és el fill del Gumersind Gumila. L'Ismael Pellegrí, vindran tots dos a l'exposició que prepara l'edició de les obres completes a l'editorial 1984 de Barcelona, i l'Estela Aguilar, la professora Estela Aguilar, que va fer la tesi sobre la poesia nord-catalana i en particular el Gumersind Gumila.
3: De fet, arran d'aquesta exposició hi ha tota aquesta relació entre Menorca i Catalunya Nord, que de fet Gumila mateix ho reivindicava també, aquesta dualitat, diguem, entre Mahó i Catalunya Nord, no?
4: Sí, era una cosa, una de les seves forces vitals, estic segur, però tenia la nostàlgia de l'illa. Es nota en el seu últim poemari editat en vida, Els ocells morts, que torna a la infantesa, però també uns quants anys abans Serrador va encarregar a alguns intel·lectuals un número especial sobre Menorca, i ell va tornar a l'illa i va escriure un article.
3: A la presentació del dia 18 i durant aquests dies també hi espereu, abans deies, gent de Menorca que ve. En general són poetes, però qui espereu exactament?
4: Vindran el Pere Gumila, l'Ismael Pellegrí Pons, la Llucia Paissé, perquè la Llucia Paissé és una poeta, però forma part justament del jovent invitat per Canet, perquè no és únicament una retrospectiva, sinó una prospectiva amb artistes, creadors gràfics i també dos poetes menorquins, la Llucia Paissé i el Guillem Benejam.
3: L'exposició, com dèiem, fins al 6 de setembre i serà en bilingüe. A més, ha anat com alternant francès i català, no?, perquè no hi hagi un ordre massa jeràrquic.
4: Exacte, exacte, clar. I fins i tot el catàleg. I una cosa molt sorprenent és que jo em vaig encarregar de moltes traduccions, també l'Estela Aguilar, perquè l'Estela Aguilar és professora de francès a la Universitat de Saragossa, però hi havia articles que no sabien on sortia aquest català. I el director de Cultura de Canet, Pascal Ferro, em va dir: és una funcionària del nostre ajuntament que domina perfectament el català, i és un català excel·lent.
3: Doncs perfecte, amb aquesta exposició en bilingüe sobre Gumersind Gumila, aquest artista una mica amb un peu a Menorca i un peu a Catalunya Nord. L'exposició que es podrà veure a la Galeria dels Hospicis, això és a Canet, però a Canet poble.
4: Exacte.
3: Es podrà veure del 18 de juny fins al 6 de setembre. Michel Bogué, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies, Miquel.
1: Radio Arels, a Elna, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som dilluns 15 de juny i us informa Paula Escudero. Canet acull aquest dijous la inauguració d'una exposició sobre l'artista Gumersind Gomila. Menorquí d'origen, Gomila va ser poeta, pintor i ceramista i ara es vol reivindicar la seva obra. El nebot de l'artista, Michel Borret Guastaví, ha estat un dels impulsors d'aquesta exposició i la reivindica com una mirada cap al futur.
2: Gumersind va començar a poc, va crear una tècnica i va ser, sobretot, això és important, cap de taller, però el ceramista preferit del Jean Lursa, que fins ara feia tapisseria.
1: A Perpinyà, l'Educació Nacional estudia noves mesures per combatre la segregació escolar als col·legis públics. Entre les propostes hi ha barrejar alumnes de municipis propers, com Toluges i Perpinyà, i crear, a partir del 2027, una xarxa Mixitat Excel·lència, als 8 col·legis públics de la ciutat. L'objectiu és afavorir la diversitat social i oferir itineraris educatius més atractius per totes les famílies. Els sindicats valoren positivament aquesta iniciativa, però demanen que no es redueixin els recursos destinats a l'educació prioritària. A Perpinyà, encara, al col·legi Albert Camus, els professors han convocat una vaga avui per protestar contra la supressió de mitja plaça de conseller principal d'educació. El col·legi, situat en una zona d'educació prioritària, ha registrat aquest curs 43 consells de disciplina per casos greus davant 11 fa 2 anys. Els docents alerten també d'un augment de les tensions i consideren imprescindible mantenir els 2 CPE a temps complet per garantir el seguiment i la seguretat dels alumnes. Els infants entre 2 i 4 anys que juguen més a l'aire lliure tenen menys risc de patir problemes emocionals i de comportament. Això és el que conclou un estudi que acaba de ser publicat per la University of Exeter. La recerca ha analitzat dades d'infants nascuts entre el 2004 i 2005. Els investigadors han avaluat símptomes com l'ansietat, la depressió, l'agressivitat, la impulsivitat i la hiperreactivitat. Els resultats mostren que cada dia setmanal addicional de joc a l'exterior augmentaria entre un 6% i un 14% la probabilitat de mantenir una bona salut mental. El canvi climàtic s'està accelerant d'una manera sense precedents, segons l'informe anual sobre els indicadors del canvi climàtic global. La temperatura global augmenta a un ritme més ràpid, amb una mitjana d'uns 1,26 graus més respecte a l'era preindustrial. El nivell del mar continua pujant de forma progressiva i les onades de calor marines s'han multiplicat, amb un impacte greu sobre els ecosistemes. Els científics adverteixen que el límit d'1,5 graus ja és pràcticament inevitable si no es redueixen dràsticament les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Mentrestant, a la costa nord catalana, a Torrelles, s'està acabant la construcció d'una nova passarel·la de 70 metres. L'estructura oferirà vistes panoràmiques sobre la platja nord, els espais naturals i els antics búnquers de la Segona Guerra Mundial. El projecte forma part de la revalorització del litoral i inclourà panells informatius. La passarel·la està prevista per obrir-se al públic abans del mes de juliol. I acabem amb esports. L'USAP continuarà jugant a la màxima categoria del rugbi francès la temporada vinent. L'equip nord-català ha guanyat ahir al vespre el Provence Rugby per 45-24 després de remuntar un 10-0 en contra i assegura així la seva permanència al top 14. I a continuació, la previsió del temps.
3: Pel juny, molt de sol i molta son. Temperatura dolça des del matí sota un imponent anticicló. El vent és variable, però majoritàriament vents de mar febles. Tenim riscos de breus temporals a Cerdanya i Capcir a la mitja jornada, per la resta un cel serè i blau. I en previsió, fora dels relleus, unes nits tropicals en perspectiva. Mínimes i màximes altes, 21 als Angles, 24 a Enveig, 22 a Planès, 29 a Oleta, 33 a Rià, Rodès, Tui, Pià, la vila dels campions de França de rugby a 13, 30 a Caiura, 33 a Serret, 29 al Tec. L'indici UB va de 8 a la Plana a 10 a Cerdanya i Capcí. L'aigua del mar és a 17 graus. Avui és Sant Modest i Santa Germana. Fa 30 anys avui que va morir la cantant nord-americana de jazz Ella Fitzgerald.
4: Radio Arrels.
5: Radio Arrels.
6: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
7: Avui anem fins al centre de Barcelona, al districte de Ciutat Vella i a quatre passes de la Via Laietana, on s'alça una de les construccions més importants del modernisme català, el Palau de la Música Catalana. El Palau de la Música Catalana és una perla arquitectònica del modernisme català i és l'única sala de concerts declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO. Constitueix actualment un punt de trobada ineludible per la vida cultural i social de Catalunya. I a més s'ha erigit en patrimoni simbòlic i sentimental de tot un poble que s'identifica amb la seva història. La sala de concerts, una de les més singulars del món, és des de fa més de 100 anys escenari privilegiat de la vida de concerts nacionals i internacionals de la ciutat de Barcelona. Ha acollit estrenes mundials i és un referent de la música simfònica i coral del país. La sala està presidida per un orgue sobre l'escenari i, a més, té una lluerna central que representa un sol i que fa que la sala estigui il·luminada amb llum natural. El Palau no és només un espai de representacions musicals, sinó que també ha estat l'escenari de reivindicacions importants del catalanisme. El més destacat són els fets del Palau de la Música, del 19 de maig del 1960. En aquell moment es feia un homenatge al centenari del naixement del poeta català Joan Maragall, organitzat per l'Orfeó Català, i tenia la presència de ministres del règim de Franco. El règim havia prohibit la interpretació per part de l'Orfeó Català del cant de la Senyera. L'Orfeó va acatar la prohibició, però alguns dels assistents al concert van entonar aquest himne des de les butaques. Una petita revolució que es considera l'inici del renaixement del catalanisme polític després de la Guerra Civil Espanyola. A més, un dels instigadors d'aquesta protesta era un jove Jordi Pujol, que anys més tard seria president de la Generalitat. Per aquests fets, Jordi Pujol passaria per un consell de guerra i seria empresonat per la dictadura. Sentim, doncs, la cançó que va crear la controvèrsia, El cant de la Senyera, interpretat pel Cor Jove de l'Orfeó Català.

0: Hem sentit el cant de la senyera, interpretat pel Cor Jove de l'Orfeó Català, la banda sonora del Palau de la Música, que podem considerar-la com una de les catedrals musicals del nostre país. També cal recordar que el Palau de la Música ha estat l'escenari d'una trama de corrupció durant els anys 90 i 2000, liderada pel president de la Fundació i que va esquitxar Convergència Democràtica de Catalunya, el partit de govern a la Catalunya d'aquell moment.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a 1995.

un somia en rius que portin a les ribes del Dorado, d'altres les fonts tan secretes de l'eterna joventut.

gira, gira, gira lluna, gira, gira, gira lluna, gira, gira i mira'm bé. Un somia en el lleutat de la mà del vell rei Mides, o potser l'arca de pedra del poder filosofal d'altres guerres i croades contra els infidels malignes.

gira, gira, gira, lluna, gira, gira, gira, lluna, gira, gira i mira'm bé. Gira, gira, gira, lluna, gira, gira, gira, lluna, gira, gira i mira'm bé. Gira, gira, gira, lluna, gira, gira, gira, lluna.

0: Ràdio Arrels. Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Llupià, 90.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som dilluns 15 de juny i us informa Paula Escudero. Canet acull aquest dijous la inauguració d'una exposició sobre l'artista Gumersin Gomila. Menorquí d'origen, Gomila va ser poeta, pintor i ceramista i ara es vol reivindicar la seva obra. El nebot de l'artista, Michel Borret Guastaví, ha estat un dels impulsors d'aquesta exposició i la reivindica com una mirada cap al futur.
2: Gumersin va començar a poc, va crear una tècnica i va ser, sobretot, això és important, cap de taller, però el ceramista preferit del Jean Lursa, que fins ara feia tapisseria.
1: A Perpinyà, l'Educació Nacional estudia noves mesures per combatre la segregació escolar als col·legis públics. Entre les propostes hi ha barrejar alumnes de municipis propers, com Toluges i Perpinyà, i crear, a partir del 2027, una xarxa Mixitat Excel·lència, als 8 col·legis públics de la ciutat. L'objectiu és afavorir la diversitat social i oferir itineraris educatius més atractius per totes les famílies. Els sindicats valoren positivament aquesta iniciativa, però demanen que no es redueixin els recursos destinats a l'educació prioritària. A Perpinyà, encara, al col·legi Albert Camus, els professors han convocat una vaga avui per protestar contra la supressió de mitja plaça de conseller principal d'Educació. El col·legi, situat en una zona d'educació prioritària, ha registrat aquest curs 43 consells de disciplina per casos greus davant 11 fa 2 anys. Els docents alerten també d'un augment de les tensions i consideren imprescindible mantenir els 2 CPE a temps complet per garantir el seguiment i la seguretat dels alumnes. Els infants entre 2 i 4 anys que juguen més a l'aire lliure tenen menys risc de patir problemes emocionals i de comportament. Això és el que conclou un estudi que acaba de ser publicat per la University of Exeter. La recerca ha analitzat dades d'infants nascuts entre el 2004 i 2005. Els investigadors han avaluat símptomes com l'ansietat, la depressió, l'agressivitat, la impulsivitat i la hiperreactivitat. Els resultats mostren que cada dia setmanal addicional de joc a l'exterior augmentaria entre un 6% i un 14% la probabilitat de mantenir una bona salut mental. El canvi climàtic s'està accelerant d'una manera sense precedents, segons l'informe anual sobre els indicadors del canvi climàtic global. La temperatura global augmenta a un ritme més ràpid, amb una mitjana d'uns 1,26 graus més respecte a l'era preindustrial. El nivell del mar continua pujant de forma progressiva i les onades de calor marines s'han multiplicat, amb un impacte greu sobre els ecosistemes. Els científics adverteixen que el límit d'1,5 graus ja és pràcticament inevitable si no es redueixen dràsticament les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Mentrestant, a la costa nord catalana, a Torrelles, s'està acabant la construcció d'una nova passarel·la de 70 metres. L'estructura oferirà vistes panoràmiques sobre la platja nord, els espais naturals i els antics búnquers de la Segona Guerra Mundial. El projecte forma part de la revalorització del litoral i inclourà panells informatius. La passarel·la està prevista per obrir-se al públic abans del mes de juliol. I acabem amb esports. L'USAP continuarà jugant a la màxima categoria del rugbi francès la temporada vinent. L'equip nord-català ha guanyat ahir al vespre el Provence Rugby per 45-24 després de remuntar un 10-0 en contra i assegura així la seva permanència al top 14. I a continuació, la previsió del temps.
3: Pel juny, molt de sol i molta son. Temperatura dolça des del matí sota un imponent anticicló. El vent és variable, però majoritàriament vents de mar febles. Tenim riscos de breus temporals a Cerdanya i Capcir a la mitja jornada, per la resta un cel serè i blau. I en previsió, fora dels relleus, unes nits tropicals en perspectiva. Mínimes i màximes altes, 21 als Angles, 24 a Enveig, 22 a Planès, 29 a Oleta, 33 a Rià, Rodès, Tui, Pià, la vila dels campions de França de rugby a 13, 30 a Caiura, 33 a Ceret, 29 al Tec. L'indici UB va de 8 a la Plana, a 10 a Cerdanya i Capcí. L'aigua del mar és a 17 graus. Avui és Sant Modest i Santa Germana. Fa 30 anys avui que va morir la cantant nord-americana de jazz Ella Fitzgerald.
4: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.
0: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
5: Radio Arrels.

Aquests són Lacs amb Busto i això és Trepitja Fort, de l'àlbum Amb tu, del 2004. Lacs amb Busto, que és un grup de pop-rock català fundat l'any 86 al Vendrell, al Baix Penedès. Aquest grup que passaria l'èxit l'any 91 amb el seu segon LP, que tindria dins l'èxit Miami Beach, que el 2006 es convertiria en disc d'or després d'aconseguir vendre'n 40.000 exemplars. Tot i això, el gran èxit del grup seria amb Llença't l'any 2000, que els faria guanyar el Premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4 d'aquell mateix any, i també a l'any 2001 guanyarien 5 premis Underrock a millor grup, millor disc, millor cançó, millor videoclip i millor concert. Del grup en formen part Jimmy Pinyol, Jesús Rovira, Pemi Rovirosa, Cristian Montenegro, i el cantant canviaria. Fins al 2006 seria Pemi Fortuny i més tard seria Salva Racero. En tot cas, Lacs amb Busto és un grup de referència amb més de 325.000 discos venuts i prop de 1.300 concerts a l'esquena.

No sé com dir-te que em crema ja massa l'espera. Sobren paraules, mirades, cerveses i festa. Veig llum als teus ulls que s'ho

0: I amb Per una copa de l'Ax amb Busto hem arribat a aquests 10 minuts amb el grup del Baix Penedès. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vilau. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb l'Ax amb Busto.
1: Ràdio Arrels, 100% en català. Bam.

0: En aquest món tothom plora dia i nit, si no les penes passades, les penes que han de venir, també plorades les mies, mas ara ja canto i ric. Canto les glòries que espero per los treballs que passin, lo camp de les espines, les flors que espero collir. Companys meus de captiveri, no voleu cantar amb mi? Los qui plorau entre els pobres, los qui frisau entre els rics, los qui els dies del desterro comptau per los del neguit. Los passos per les caigudes, los instants per los sospirs, los qui estau amb lo front núvol, los qui teniu lo cor trist. Voleu que jo vos la cante, la cançó del paradís? Voleu que jo vos la cante, la cançó del paradís? En aquest món tothom plora dia i nit, si no les penes passades, les penes que han de venir, també plorades les mies, mas ara ja canto i ric. Canto les glòries que espero per los treballs que passin, lo camp de les espines, les flors que espero collint, lo camp de les espines.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.

0: Una hora 100% en català.
1: Les mil i una rumbes es van cantant una nit per 10 gitanos i 100 fogueres amagades sota el coixí.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, som dilluns 15 de juny i us informa Paula Escudero. Canet acull aquest dijous la inauguració d'una exposició sobre l'artista Gumersin Gomila. Menorquí d'origen, Gomila va ser poeta, pintor i ceramista i ara es vol reivindicar la seva obra. El nebot de l'artista, Michel Borret Guastevi, ha estat un dels impulsors d'aquesta exposició i la reivindica com una mirada cap al futur.
4: Gumersin va començar a poc, va crear una tècnica i va ser, sobretot, això és important, cap de taller, però el ceramista preferit del Jean Lursa, que fins ara feia tapisseria.
3: A Perpinyà, l'Educació Nacional estudia noves mesures per combatre la segregació escolar als col·legis públics. Entre les propostes hi ha barrejar alumnes de municipis propers, com Toluges i Perpinyà, i crear, a partir del 2027, una xarxa Mixitat Excel·lència, als 8 col·legis públics de la ciutat. L'objectiu és afavorir la diversitat social i oferir itineraris educatius més atractius per totes les famílies. Els sindicats valoren positivament aquesta iniciativa, però demanen que no es redueixin els recursos destinats a l'educació prioritària. A Perpinyà encara, al col·legi Albert Camus, els professors han convocat una vaga avui per protestar contra la supressió de mitja plaça de conseller principal d'educació. El col·legi, situat en una zona d'educació prioritària, ha registrat aquest curs 43 consells de disciplina per casos greus davant 11 fa 2 anys. Els docents alerten també d'un augment de les tensions i consideren imprescindible mantenir els 2 CPE a temps complet per garantir el seguiment i la seguretat dels alumnes. Els infants entre 2 i 4 anys que juguen més a l'aire lliure tenen menys risc de patir problemes emocionals i de comportament. Això és el que conclou un estudi que acaba de ser publicat per la University of Exeter. La recerca ha analitzat dades d'infants nascuts entre 2004 i 2005. Els investigadors han avaluat símptomes com l'ansietat, la depressió, l'agressivitat, la impulsivitat i la hiperreactivitat. Els resultats mostren que cada dia setmanal addicional de joc a l'exterior augmentaria entre un 6% i un 14% la probabilitat de mantenir una bona salut mental. El canvi climàtic s'està accelerant d'una manera sense precedents, segons l'informe anual sobre els indicadors del canvi climàtic global. La temperatura global augmenta a un ritme més ràpid, amb una mitjana d'uns 1,26 graus més respecte a l'era preindustrial. El nivell del mar continua pujant de forma progressiva i les onades de calor marines s'han multiplicat, amb un impacte greu sobre els ecosistemes. Els científics adverteixen que el límit d'1,5 graus ja és pràcticament inevitable si no es redueixen dràsticament les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Mentrestant, a la costa nord catalana, a Torrelles, s'està acabant la construcció d'una nova passarel·la de 70 metres. L'estructura oferirà vistes panoràmiques sobre la platja nord, els espais naturals i els antics búnquers de la Segona Guerra Mundial. El projecte forma part de la revalorització del litoral i inclourà panells informatius. La passarel·la està prevista per obrir-se al públic abans del mes de juliol. I acabem amb esports. L'USAP continuarà jugant a la màxima categoria del rugbi francès la temporada vinent. L'equip nord-català ha guanyat ahir al vespre el Provence Rugby per 45-24 després de remuntar un 10-0 en contra i assegura així la seva permanència al top 14. I a continuació, la previsió del temps.
5: Pel juny, molt de sol i molt de son. Temperatura dolça des del matí sota un imponent anticicló. El vent és variable, però majoritàriament vents de mar febles. Tenim riscos de breus temporals a Cerdanya i Capcí a la mitja jornada, per la resta un cel serè i blau. I en previsió, fora dels relleus, unes nits tropicals en perspectiva. Mínimes i màximes altes, 21 als Angles, 24 a Enveig, 22 a Planès, 29 a Oleta, 33 a Rià, Rodès, Tui, Pià, la vila dels campions de França de rugby a 13, 30 a Caiura, 33 a Ceret, 29 al Tec. L'indici UB va de 8 a la Plana a 10 a Cerdanya i Capcí. L'aigua del mar és a 17 graus. Avui és Sant Modest i Santa Germana. Fa 30 anys avui que va morir la cantant nord-americana de jazz Ella Fitzgerald.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels,

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Plantes de Conflent.
1: Albert Mallol, Camproví.
0: Albert Mallol, bon dia.
1: Bon dia, Enric.
0: Les plantes, evidentment, sempre hi ha el nom científic, però també hi ha el nom popular, que aquest, molt més sovint, o per nosaltres, en tot cas, hi ha una imatge que és lligada.
1: Sí, és ben lligada i ajuda ben sovint a interpretar el vegetal que tenim davant. Aquesta vegada parlarem d'una planta que es diu barreig de capellà. És un arbust caducifoli, o sigui que perdrà la fulla. I és d'una família que conegui jo, si no estic mal informat, que hi ha només un parell d'espècies. Rarament puja més de 5 o 6 metres, és a dir, és més aviat un arbust petitet. I és molt, molt, molt vistós, sobretot a la tardor i a l'hivern, perquè com que perd la fulla i queden els fruits, que són d'un color taronja-vermell, clar, és atractiu. Llavors, el nom, Euonymus europaeus.
0: Està a Europa.
1: Sí. Això ja ens ho diu, que és el nom de l'espècie, està a Europa. I pel que fa a Euonymus, també ve del grec, de dues paraules. Eu, que vol dir bo, i onoma, que vol dir nom. Diem, bon nom. De fet, és un nom que es va posar, potser és una mica atrevit, si més no irònic, perquè tenia la fama aquest vegetal d'intoxicar el bestiar. Llavors, clar, els humans fins fa pas massa, la ramaderia o la cacera o la caça, clar, era una de les coses principals per poder sobreviure. Llavors, això, com volguem dir, quina bona planta, però de manera
0: irònica.
1: Irònica, realment, realment irònica. A Catalunya Nord tenim poca cosa recollida de noms. Companyó parla de barret de capellà. Bé, nosaltres li hem dit barreig de capellà perquè faria referència al fruit, quan és madur o verd, que és de color. Ens ha semblat més apropiat posar barreig de capellà i en Bouchard, l'any 1971, publica doncs, barreig de capellà i matapolls.
0: Cal fer servir la nostra memòria perquè de capellà amb barrets ara en veiem pocs.
1: En veiem pocs. Sí, ara pas cap, que recordi jo, almenys recentment. I ara, si mirem amb altres costats dels països catalans i d'Occitània, veurem que té altres noms, com barrets o barretets vermells, bonet, bonets, boneter, abònim, abònim europeu, herba dels polls, matapoll, matapoll i d'altres. I en llengua occitana també passaria quelcom semblant, eh? Bonet de capellan, bonet de capellan, tant pel gènere com l'espècie, colonyet, fossant o fossenc, grano pesolino. Llavors, aquí ens surt un altre nom, que seria fossenc o fossant, que ens explica quelcom. Els fusos que es feien servir a la indústria textil eren fets amb la fusta d'aquesta planta. Un nom popular que fa referència a la fusta d'aquesta planta. I bonet, doncs, que és un barret que utilitzaven els eclesiàstics, i més temps enrere, doncs, també graduats i els estudiants.
0: Sí, igualment que se'ls hi posa una cosa sobre
1: sí.
0: El cap.
1: Exacte. Llavors, el nom ve d'aquí, dels fruits.
0: Més precisament, d'aquest barret de capellà, com és? Com el podem descriure, Albert Mallol?
1: D'acord. És un arbust, rarament un arbrissó, és a dir, un arbre petit, perquè no sol pas passar en els llocs que és més vigorós, 5 o 6 metres d'alt, caducifoli, és a dir, que perd la fulla, té les branques que van cap amunt dretes, o força, o menys ascendents, i és molt ramificat. És rar trobar un exemplar que sigui molt clar per dins, té moltes branquetes. Les que són novelles, és a dir, les de l'any, són acantallades, semblen com si fossin quadrades. S'ha de mirar bé, costa un poc, perquè és ben bé a la part extrema de la branca, allà on te creixen. I la resta és d'un color grisós, que no seria pas massa cridaner, precisament. I el que sí que cal remarcar és que és un arbust molt vistós durant la tardor i l'hivern, perquè els fruits, que són verds inicialment, prenen un color taronja. I quan s'obren, a dins hi ha unes granes envoltades per una capa que en diguem aril, que és d'un color taronja vermellós, que és el que fa que sembli un bonet o un barret.
0: Imaginem que és molt bonic això. No hi ha fulles, però hi ha fruites, taronja, gairebé vermelles, grogues...
1: Exactament. I a més, abans de que es vegin bé els fruits, també les fulles, que són el·líptiques, prou grans, poden arribar a fer 10 centímetres de llargs, punxegudes, i una mica serrades al marge, que s'ha de mirar contra llum perquè no us sembla pas que siguin així, si són més aviat primes i es solen doblegar. Es tornen vermelloses. Llavors, un arbust d'un verd més aviat fosc es van tornant de color roig, els acaben perdent i queden tots aquests fruits vistosos que són menjats per diversos animals, sobretot ocells, ratolins, rats, la guineu roja també en menja. De fet, el que aprofiten és l'aril, que seria aquesta envoltura que té cada grana, que hi ha a cada lòcul del fruit, que en té quatre. Pot tenir cinc, però generalment són quatre. I després s'obre i fa aquesta estructura de barret.
0: A la guineu no li fa mal?
1: No, perquè suposo que passa com amb molts animals que mengen coses tòxiques, que ho passen cap a dins, se dissol la part nutritiva i allò queda en les femtes i s'evacua. Bueno, no sé si sempre això va bé o no va bé, però en aquest cas hi ha registres que la guineu en menja. Sí, segurament que deu haver-hi més animals, però això és el que de moment conegui o tenim registrat. I això seria un poc tot, excepte les flors que no n'hem parlat, que són més aviat petites, es fan amb cimes. Cimes és una petita inflorescència que l'eix principal es divideix i els secundaris i els terciaris són més llargs que no pas els anteriors. Llavors, pas masses flors juntes en aquestes cimes, entre dos i cinc, de vegades o un poc més, fins a vuit, i poden arribar a fer com a molt un centímetre de diàmetre, i són d'un color groc verdós, groc palla. Potser ens quedem amb aquesta idea.
0: Sí, i més endavant, la propera vegada, parlem dels usos.
1: Sí, parlarem dels usos més tard i del lloc on te creix, perquè això és una planta que té coses boniques a explicar, i a més és molt present al Conflent.
0: Molt bé, Albert Mayol, fins molt aviat.
1: Fins molt aviat, Enric.
0: Plantes de Conflent.
1: Albert Mayol, Camproví.
2: Radio Arrels, a Salelles, 95.
3: Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
5: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
6: Qui perd la llengua, perd la identitat. I també hem d'evolucionar amb la societat en què vivim, que la llengua normalment ha de reflectir. Cada any, els diccionaris afegeixen noves paraules, creades arran d'un invent, d'un nou objecte, d'un nou concepte, o bé, paraules de procedència estrangera i que tothom utilitza perquè ha integrat la nostra cultura fruit de la mundialització. Entre el 2024 i el 2025, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans va afegir més d'un centenar de paraules, com, per exemple, autocaravana, en un sol mot, aquest vehicle que serveix per viatjar i dormir. Paparazzi, amb doble Z, el fotògraf de premsa que intenta d'amagar totis, aconseguir fotografies de gent famosa. Criptogínia és un terme que se refereix al fet que s'ha callat, que s'ha amagat la contribució de les dones en les ciències o en la cultura. I finalment, un objecte que utilitzem cada dia, diverses vegades al dia, i que me sembla que ningú sap com es diu, el datàfon. És el dispositiu que serveix per pagar amb targeta bancària en les botigues.
5: La Yepisada, 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
2: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
3: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
4: Radio Arrels, és migdia. L'informatiu. A Radio Arrels.
7: Bon dia, som dilluns 15 de juny i us informa Paula Escudero. Canet acull aquest dijous la inauguració d'una exposició sobre l'artista Gumersin Gomila. Menorquí d'origen, Gomila va ser poeta, pintor i ceramista i ara es vol reivindicar la seva obra. El nebot de l'artista, Michel Borret Guastevi, ha estat un dels impulsors d'aquesta exposició i la reivindica com una mirada cap al futur.
8: Gumersin va començar, a poc, va crear una tècnica i va ser, sobretot, això és important, cap de taller, però el ceramista preferit del Jean Lursa, que fins ara feia tapisseria.
7: A Perpinyà, l'Educació Nacional estudia noves mesures per combatre la segregació escolar als col·legis públics. Entre les propostes hi ha barrejar alumnes de municipis propers, com Toluges i Perpinyà, i crear, a partir del 2027, una xarxa Mixitat Excel·lència, als 8 col·legis públics de la ciutat. L'objectiu és afavorir la diversitat social i oferir itineraris educatius més atractius per totes les famílies. Els sindicats valoren positivament aquesta iniciativa, però demanen que no es redueixin els recursos destinats a l'educació prioritària. A Perpinyà, encara, al col·legi Albert Camus, els professors han convocat una vaga avui per protestar contra la supressió de mitja plaça de conseller principal d'educació. El col·legi, situat en una zona d'educació prioritària, ha registrat aquest curs 43 consells de disciplina per casos greus davant 11 fa 2 anys. Els docents alerten també d'un augment de les tensions i consideren imprescindible mantenir els 2 CPE a temps complet per garantir el seguiment i la seguretat dels alumnes. Els infants entre 2 i 4 anys que juguen més a l'aire lliure tenen menys risc de patir problemes emocionals i de comportament. Això és el que conclou un estudi que acaba de ser publicat per la University of Exeter. La recerca ha analitzat dades d'infants nascuts entre 2004 i 2005. Els investigadors han avaluat símptomes com l'ansietat, la depressió, l'agressivitat, la impulsivitat i la hiperreactivitat. Els resultats mostren que cada dia setmanal addicional de joc a l'exterior augmentaria entre un 6% i un 14% la probabilitat de mantenir una bona salut mental. El canvi climàtic s'està accelerant d'una manera sense precedents, segons l'informe anual sobre els indicadors del canvi climàtic global. La temperatura global augmenta a un ritme més ràpid, amb una mitjana d'uns 1,26 graus més respecte a l'era preindustrial. El nivell del mar continua pujant de forma progressiva i les onades de calor marines s'han multiplicat, amb un impacte greu sobre els ecosistemes. Els científics adverteixen que el límit d'1,5 graus ja és pràcticament inevitable si no es redueixen dràsticament les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Mentrestant, a la costa nord catalana, a Torrelles, s'està acabant la construcció d'una nova passarel·la de 70 metres. L'estructura oferirà vistes panoràmiques sobre la platja nord, els espais naturals i els antics búnkers de la Segona Guerra Mundial. El projecte forma part de la revalorització del litoral i inclourà panells informatius. La passarel·la està prevista per obrir-se al públic abans del mes de juliol. I acabem amb esports. L'USAP continuarà jugant a la màxima categoria del rugbi francès la temporada vinent. L'equip nord-català ha guanyat ahir al vespre el Provence Rugby per 45-24 després de remuntar un 10-0 en contra i assegurar així la seva permanència al top 14. I a continuació, la previsió del temps.
9: El temps d'aquest dilluns 15 de juny serà marcat per les temperatures. Les màximes de la setmana segurament seran avui amb 34 graus a les Corberes, al Rosselló, al Vallespí, 33 al Conflent i 21 graus a Cerdanya i al Capcí. Contràriament a bona part de la resta d'Europa, a partir de demà, doncs les temperatures, tant a màximes com mínimes, no seran tan altes. Mínimes fresques, fins i tot, demà a la matinada, a Cerdanya i Capcí, amb 10 graus, 16 a l'Alt Vallespí, 20 al Conflent, 21 al Vallespí, 22 graus de mínima la propera matinada, a la plana del Rosselló, on durant la tarda tindrem 33 graus encara, 34 al Vallespí, 33 al Conflent, 24 graus sota alguns ruixats a Cerdanya i al Capcí. A la resta del país, Conflent, Rosselló i Vallespí, tindrem sol. Ràpidament dimecres, doncs una jornada, si fa o no fa, igual pel que fa del cel, sol cap al mar, més cobert, alternància de núvols i de clarianes sobre els relleus. Això sí, dimecres les temperatures seran molt més suportables, sobretot a la plana, 29 de màxima a Perpinyà, però encara 32 a Ceret, 31 graus a Prada i fins a 25 graus a Sallagosa. Finalment, quan més a prop del mar, més fresca tindrem.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Radio Arels.
10: Des de l'any 1981, Ràdio Arels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarels.cat. donatius.radioarels.cat.
2: Ràdio Arels, a Font Romeu, 93.1.
4: Cultura a Ràdio Arels. Amb Pere Manzanares.
11: Canet acollirà entre el 18 de juny i el 6 de setembre una exposició sobre el pintor, poeta i ceramista Gumersind Gumila, i una de les persones que l'ha fet possible aquesta exposició és el Michel Borrego Estaví. Bon dia.
12: Bon dia, Miquel.
11: Primer de tot et preguntaré qui va ser Gumersind Gumila.
12: Gumersind Gumila, el meu besoncle, va arribar a Perpinyà de manera gairebé casual, quan tenia 20 anys, perquè la seva germana gran, la meva àvia, acabava de casar-se amb l'amo del Café Le Continental. Va arribar, no tenia estudis, però era professor de dibuix, és important. Va entrar a treballar en un gabinet de disseny d'un geòmetre, i en particular, per tornar a Canet, va dissenyar a la torre d'aigua de Canet Plaja actualment. I doncs, va començar a escriure, a pintar, i a barrejar-se amb els cercles culturals catalanistes, però també occitanistes.
11: Com a artista, no és un artista molt conegut, almenys a Catalunya Nord, però igualment ha fet grans aportacions, diguem, des de diferents àmbits, i especialment també a la terrissa, que és una cosa que va aprendre una vegada ja era aquí, no?
12: Clar, i això està vinculat als tallers, als obradors de Sant Vicenç, creat per el Firmin Bobby, que s'havia enriquit gràcies al comerç de peix, sembla molt estrany, i va ser un dels grans impulsors d'aquesta. I en Gumersin va començar, a poc, va crear una tècnica i va ser, sobretot, això és important, cap de taller, però el ceramista preferit del Jean Lursa, que fins ara feia tapisseria.
11: Com és que heu decidit ara fer aquesta exposició sobre Gumersin Gomila?
12: De fet, és una casualitat. I, bueno, el meu primer coneixement anirà a l'Éric Talavant, un gran col·leccionista que, per raons purament familiars, vam conèixer amb el meu germà Alain fa molts anys. I, bueno, perquè, bueno, era assessora d'assegurances, va anar a visitar la meva mare i li va sorprendre el fet que hi hagués moltes ceràmiques i pintures del Gumersin Gomila, perquè, a part de ser assessor d'assegurances, era un gran col·leccionista. Doncs això va ser una idea seva. I en aquell moment no sabia pas que en Gumersin havia escrit poesia. Doncs, finalment, vam unir les nostres forces, la de l'Éric Talavant i la meva, però la meva, no només la meva, sobretot la de Pere Gomila, l'iniciador dels estudis gomilians. Bueno, aquí a França li diuen Pere com si fos un mossèn, però no és pas, i tampoc és el fill del Gumersin Gomila, l'Ismael Pellegrí. Vindran tots dos a l'exposició que prepara l'edició de les obres completes a l'editorial 1984 de Barcelona, i l'Estela Aguilar, la professora Estela Aguilar, que va fer la tesi sobre la poesia nord-catalana i en particular el Gumersin Gomila.
11: De fet, arran d'aquesta exposició hi ha tota aquesta relació entre Menorca i Catalunya Nord, que de fet Gomila mateix ho reivindicava també, aquesta dualitat, diguem, entre Mahó i Catalunya Nord, no?
12: Sí, era una cosa, una de les seves forces vitals, estic segur, però tenia la nostàlgia de l'illa. Es nota en el seu últim poemari editat en vida, Els ocells morts, que torna a la infantesa, però també uns quants anys abans Serrador va encarregar alguns intel·lectuals un número especial sobre Menorca i ell va tornar a l'illa i va escriure un article.
11: A la presentació del dia 18 i durant aquests dies també hi espereu, abans deies, gent de Menorca que ve, en general són poetes, però qui espereu exactament?
12: Bueno, vindran el Pere Gomila, l'Ismael Pellegrí Pons, la Llucia Paissé, perquè la Llucia Paissé és una poeta, però forma part justament del jovent invitat per Canet, perquè no és únicament una retrospectiva, sinó una prospectiva amb artistes, creadors gràfics i també dos poetes menorquins, la Llucia Paissé i el Guillem Benejam.
11: L'exposició, com dèiem, fins al 6 de setembre i serà en bilingüe. A més, heu anat com alternant francès i català, no?, perquè no hi hagi un ordre massa jeràrquic.
12: Exacte, clar, i fins i tot el catàleg. I una cosa molt sorprenent és que jo em vaig encarregar de moltes traduccions, també l'Estela Aguilar, perquè l'Estela Aguilar és professora de francès a la Universitat de Saragossa, però hi havia articles que jo no sabia d'on sortia aquest català. I el director de Cultura de Canet, Pascal Ferro, em va dir: és una funcionària del nostre ajuntament que domina perfectament el català, i és un català excel·lent.
11: Doncs perfecte, amb aquesta exposició en bilingüe sobre Gumersin Gomila, aquest artista una mica amb un peu a Menorca i un peu a Catalunya Nord. L'exposició que es podrà veure a la Galeria dels Hospicis, això és a Canet, però a Canet poble.
12: Exacte.
11: Es podrà veure del 18 de juny fins al 6 de setembre. Michel Boguer, moltes gràcies.
12: Moltes gràcies, Miquel.
13: Radio Arrels.
14: Radio Arrels.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Bon dia, Agnès de l'Oficina de Turisme Conflent Canigó. Us anuncio que el divendres 19 de juny a les 6 la Biblioteca de Prada acull Jean Boissé per a una xerrada al voltant del seu llibre El sistema de les torres de senyals dels Pirineus Orientals o seguint els passos d'Annie de Pous. Descobriu la fascinant història de les torres de senyals que antigament vigilaven el nostre territori i converseu amb l'autor.
2: Anuncieu-vos a l'agenda de Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 agenda@radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La revista de la setmana.
3: Amb l'Oriana Penyer.
4: Cada mes connectem amb en Jordi Martí, cap de redacció de la revista Underrock. Bon dia, Jordi Martí.
5: Bon dia.
4: Per la revista d'aquest mes, ens pots parlar de la portada?
5: Sí, sí. Aquest mes de juny hi ha una doble portada a l'Underrock. D'una banda hi ha el Dan Peralbo i de l'altra Renaldo i Clara. El Dan Peralbo és un músic de Torelló, d'Osona, que amb el seu grup, que es diu El Comboi, doncs és una mica exponent d'aquests grups així joves que estan tornant una mica al rock de guitarres, no? Després d'una època en què semblava que l'hegemonia o que el so principal havia de ser doncs el pop urbà i propostes així una mica que semblaven a vegades sorties com dels ordinadors, no? Més que dels estudis o de les sales d'assaig, doncs ara hi ha bastanta revifalla de l'escena d'això, no? De grups de guitarres dels de tota la vida, doncs que reuneixen a assajar. I el Dan Peralbo i El Comboi és una mica una encarnació d'això, no? Ells van guanyar el concurs Sona Nou l'any 2021, ja fa una miqueta de temps, i des d'aleshores han anat girant, han anat tocant bastant, i ara presenten el seu segon disc, que es diu King Goig, i que, com l'anterior, també ha estat produït per Calavento, que és aquest duo també de rock de l'Empordà, que són una mica un referent per ells i que tenen un segell discogràfic que és Montgrí, i amb aquest segell doncs el Dan Peralbo ha tret aquest disc i comenta una mica el seu estil a una de les entrevistes de portada d'aquest número. I l'altra portada la protagonitza la Clara Vinyals, que és aquesta artista lleidatana que té el grup Renaldo i Clara, i bé, és un... La Clara amb Renaldo i Clara té com un estil també molt, molt marcat, no? Molt, és un pop que fa molt, molt personal i que té com això, no? Un estil molt de pop d'autor molt, molt definit, però bueno, ara ha fet un disc nou, que és el seu cinquè, i que es diu L'Encant, i que incorpora també una mica més d'elements ballables i d'electrònica, i bé, comentant una mica aquest disc, és l'altra portada del número d'Underrock.
4: I com cada mes heu entrevistat diferents artistes?
5: Sí, sí, hi ha una mica de tot. Hi ha, per exemple, la Sílvia Pérez Cruz, que també l'entrevistem en aquest número perquè té un disc, un disc nou també, i bueno, la Sílvia és potser dels artistes catalans és de les que té més projecció internacional ara mateix, no? Aleshores, bueno, ella ha tret un disc que és també el seu cinquè, que es diu Oral Abisal, i bé, té un estil com molt, molt personal, i en aquest cas hi ha com una dualitat entre el cant col·lectiu i popular, que és una cosa que ella ha viscut molt al llarg de la seva trajectòria, des de que formava per exemple Les Migues, o també va cantar molt de temps amb el grup de Folcoetus, i ella això doncs ho té com molt, molt incorporat al seu bagatge, però alhora té aquesta força individual que té el seu cant, no? Que tothom qui l'hagi vist en directe o l'hagi escoltat, doncs és bastant impactant, no? La manera que té de cantar. I aleshores en aquest disc doncs incorpora també això, no? Aquesta manera de cantar més introspectiva, amb elements també als somnis, i d'aquesta doble combinació, no? Més col·lectiva i més individual, doncs surt una mica aquest disc que comenta aquí a la revista Underrock. I després també, per exemple, hi ha, bueno, a part d'entrevistes, hi ha algun tema així com més històric, no? Per exemple, el Rolling Stones, que ara estan d'actualitat perquè presenten un disc nou, però bueno, també es dona la circumstància de que fa 50 anys que van fer el seu primer concert a Barcelona, que va ser a la plaça de Toros Monumental, i aprofitant doncs aquest aniversari, doncs recordem una mica com va ser aquell concert, i aprofitem també perquè amb Enderroc Llibres, que és l'editorial d'Enderroc amb el qual publiquem llibres de temàtica musical, doncs l'últim llibre publicat és precisament sobre això, no? Sobre el concert del Rolling Stones a Barcelona, i és un llibre amb textos del Jordi Novell, d'Enderroc, i també fotografies bastant, bastant xules del Francesc Fàbregas, que és un dels fotògrafs històrics de la música en directe a Barcelona i en general a Catalunya.
4: Cada any la revista Enderroc organitza un concurs que se'n diu Sona Nou. Què és?
5: Sí, el Sona Nou és un concurs per grups emergents, per grups o per músics solistes que presentin les seves propostes, i és un concurs fet amb la idea de donar suport a la nova creació i a l'escena jove, i ara està en la fase en què ja s'han seleccionat 30 propostes i s'estan fent presentacions en directe arreu dels Països Catalans. Ara han començat, per exemple, a Barcelona i a València, ja s'han fet, però se'n faran també a Girona, a Lleida, a Tarragona i Andorra i a Mallorca. Aleshores, després d'aquestes actuacions, doncs hi ha un jurat que tria els finalistes, i la final es fa a la tardor, i de la final doncs surt el guanyador. I és un concurs que ara està en la seva 26a edició, o sigui que ja té una trajectòria, no?, bastant important, i que està bé perquè més enllà del grup que guanya un any o un altre, si vas repassant, doncs vas veient una mica l'evolució de l'escena, no? Quan va començar, sobretot hi havia moltes bandes de rock, després va haver una altra època on hi havia potser més grups de fusió i més grups de pop a l'estil de Manel, per exemple, no? Després va arribar tot el tema de la música urbana, no? que encara està molt present, però que ara potser conviu, no?, amb noves propostes que tornen a apostar pel rock de guitarres, i és interessant doncs anar veient com va evolucionant aquestes tendències musicals, i el Sona Nou fa una mica com d'aparador o de termòmetre, no?, per anar veient aquesta evolució.
4: Però com es seleccionen aquests artistes?
5: Bueno, primer es fa una primera tria, no?, d'aquests 30 seleccionats que són els que estan actuant, que aquesta tria sorgeix d'un jurat que està format bàsicament per Enderroc i per les entitats col·laboradores del concurs, no?, que són doncs Televisió de Catalunya, i després algunes entitats de programadors de diferents festivals i de Barcelona, i també del conjunt dels Països Catalans, no? Aleshores, doncs, bueno, el jurat fa una reunió i en aquest cas tria els 30 seleccionats, i després a partir dels concerts doncs es trien els finalistes, que aquests tres finalistes han de fer una sèrie de proves i actuar a la final, que és la tardor.
4: I d'altra banda teniu doncs una doble revista anomenada 440 Clàssica i Jazz. Pots parlar-nos del número d'aquest mes?
5: Sí, la revista 440, doncs, com cada estiu, fa un número doble, que n'hi ha un de centrat en la música clàssica i l'altre en el jazz, I bueno, cada número sobretot fa un repàs de, dels principals festivals d'estiu i també alguns de tardor, tant pel que fa a la música clàssica com al jazz. I aleshores, de, bueno, a part d'això, hi ha també altres continguts. I bueno, per comentar, per exemple, les portades, el número dedicat a la clàssica, la portada és al Pablo Eres Casado, que és un director d'orquestra bastant important i vinculat molt al repertori de Wagner, i l'hem posat en portada perquè a finals d'agost el Festival de Peralada convidarà l'orquestra del Festival Bayreuth, del festival que va fundar Wagner a Alemanya, i perquè faci un concert al Palau de la Música Catalana amb direcció de Pablo Eres Casado, que és aquest director que surt a la portada i que entrevistem, i serà una cosa doncs bastant, bastant important i bastant sonada. I el número del jazz, la portada és el Lou Bennett, que va ser un organista, un teclista nord-americà, que va fer bastanta carrera a París i també a Barcelona, i ara aquest 2026 s'han complert 100 anys del seu aniversari, i aprofitant això doncs fem una mica de repàs de la seva història i dels concerts que va fer, per exemple, a la Sala Jamboree de Barcelona als anys 60, i va ser un músic doncs bastant polièdric, perquè a banda de gravar discos de jazz doncs va tenir força relació amb els músics de la nova cançó, i per exemple va fer algun disc amb la Núria Feliu d'estàndards de jazz, és a dir, que va ser un músic que va tenir molta relació amb l'escena catalana.
4: Moltes gràcies, Jordi Martí, cap de redacció de la revista Underrock.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres. Que vagi bé.

0: Ràdio Arrels.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Aquests dies al nostre programa musical presentem un cantant de Catalunya Nord, en Ramon Gual. Bon dia, Ramon.
3: Bon dia.
2: Per començar, et pots presentar de la manera que tu vulguis?
3: Bueno, sóc un cantant nord-català, això ho he reivindicat crec que tota la vida, cantant de Catalunya Nord. Nascut a Perpinyà l'any 62 i he començat a cantar el 78 amb en Matías Masarico, vam fer música tradicional. Després, en els anys, començament dels anys 80, he entrat a la Gram de Ribes Altes, m'hi vaig quedar fins al 96, més o menys. Després, el 89, van crear amb un company meu que es diu Joan Miquel Paraire, van crear un grup associatiu que es deia Crescendo, que també feien cançons i dansa tradicionals. I ara, fa un paquet d'anys, més de 10 anys, que continuo fent tot sol, animacions, concerts i intervencions en les escoles, amb la mainada, amb la gent gran, amb tothom.
2: I ens parles una mica d'aquests grups que eren la Gram i Crescendo també, que eren grups una mica bastant importants del panorama musical de Catalunya Nord.
3: Sí, d'una certa manera. La Gram, perquè és un grup mític que ha durat 50 anys, ja vam plegar l'any passat, vam durar del 75 fins al 2025, i van ser originals. D'una certa manera van crear una forma que no existia aquí, que eren comèdies musicals, satíriques, amb teatre, amb cançons, amb melodies i amb un discurs ben encartat a esquerra i fins i tot roig i comunista. I amb el Crescendo, bé, vam iniciar una cosa que tampoc no s'havia fet mai, això de... s'havia recuperat, com feia amb el Matías, però vam insistir per divulgar encara més i les danses i les cançons, i provant de trobar formes de coreografia que siguin més senzilles per posar a l'abast de la gent i que tothom poguessi ballar fàcilment en 2 minuts.
2: Doncs ara començarem presentant una de les cançons que has escollit per escoltar aquesta setmana. La primera cançó es diu Cançoneta incerta i és un poema de Josep Carner, sí, que vas musicar tu el 2001. Ramon, per què haver escollit aquest poema?
3: Jo tota la vida he tingut bastant problemes, ja ho saps el que és d'escriure cançons, Paula. He tingut bastant problemes per acontentar-me, diguéssim, de la lletra que escrivia. En canvi, de la música sempre m'acontentava del que feia. Però les lletres vaig patir molt i evidentment llegia molts llibres de poesies, com feien molts cantants en aquest moment també, i allà hi trobàvem tota una sèrie d'interès literari que era bastant important. És veritat que vaig llegir molts poemes i poetes d'aquí, com el José Sebastià Pons, que també en vaig musicar, però hi ha alguns que em van agradar de seguit, en Papaseit, en Josep Carner, i aquesta cançó, quan la faig, també és un moment particular de la vida, com sempre. Les cançons les fas també un moment particular de la vida. Havia perdut la meva àvia, la Rita, i em vaig recordar tot una forma d'un camí totalment incert, aquest camí tan fi, qui sap on mena. I aquesta la vaig posar ara al meu últim concert que faig ara aquests dies, que es diu Caminant, perquè dona la idea d'un record de casa meva a Codalet, on vaig començar a cantar, i el primer lloc on vaig començar a cantar de manera pública va ser a la meva finestra de la cambra.
2: D'això en tornarem a parlar més endavant, de com vas començar a cantar, però ara què et sembla si escoltem aquesta cançoneta incerta?
3: Bé.
2: Doncs tot seguit, Cançoneta incerta, musicada per Ramon Gual.

0: Cançoneta incerta, un poema de Josep Carner, musicat per Ramon Gual el 2001. Escoltàveu el disc de la setmana i demà continuarem amb una altra cançó d'aquest cantant nord-català.
1: Escolteu Ràdio Arrels.

0: escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. És la una.
2: El temps d'aquest dilluns 15 de juny serà marcat per les temperatures. Les màximes de la setmana segurament seran avui amb 34 graus a les Corberes, al Rosselló, al Vallespí, 33 al Conflent i 21 graus a Cerdanya i al Capcir. Contràriament a bona part de la resta d'Europa, a partir de demà, doncs les temperatures, tant màximes com mínimes, no seran tan altes. Mínimes fresques, fins i tot, demà a la matinada, a Cerdanya i Capcir, amb 10 graus, 16 a l'Vallespí, 20 al Conflent, 21 al Vallespí, 22 graus de mínima la propera matinada, a la plana del Rosselló, on durant la tarda tindrem 33 graus encara, 34 al Vallespí, 33 al Conflent, 24 graus sota alguns ruixats a Cerdanya i al Capcir. A la resta del país, Conflent, Rosselló i Vallespí, tindrem sol. Ràpidament dimecres, doncs una jornada, si fa o no fa, igual pel que fa del cel, sol cap al mar, més cobert, alternància de núvols i de clarianes sobre els relleus. Això sí, dimecres les temperatures seran molt més suportables, sobretot a la plana, 29 de màxima a Perpinyà, però encara 32 a Ceret, 31 graus a Prada i fins a 25 graus a Sallagosa. Finalment, quan més a prop del mar, més fresca tindrem.
1: Ràdio Arrels.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'eruga processionària accelera el seu cicle als boscos de Catalunya Nord per l'impacte climàtic. Bon dia. La presència de l'eruga processionària del Pi ha esdevingut una font de preocupació cada cop més creixent a Catalunya Nord a causa dels efectes nocius que genera tant en el medi natural com en la salut pública. Aquest insecte autòcton de la conca mediterrània realitza el seu cicle larvari teixint unes característiques bosses de seda blanca perfectament visibles a les capçades dels pins durant en els mesos d'hivern. L'arribada del bon temps i l'augment progressiu de les temperatures fan que les larves abandonin massivament les branques de manera avançada per iniciar la tradicional davallada en filera cap al terra on finalment s'enterren. Aquest comportament gregari i visible incrementa el risc d'exposició per a la població i la fauna que freqüenta els espais boscosos o els parcs urbans. L'eruga disposa de milers de pèls urticants volàtils que contenen una toxina capaç de desprendre's fàcilment amb el vent i provocar quadres al·lèrgics greus, dermatitis, lesions oculars severes i complicacions respiratòries en els humans. El perill s'agreuja de forma considerable per als animals domèstics, especialment els gossos, que en sentir curiositat poden patir necrosi a la llengua o asfixia per contacte directe. Més enllà de l'emergència sanitària, l'acció d'aquests insectes defoliadors afebleix greument la massa forestal a tot el territori, deixant els arbres sans vulnerables davant d'altres plagues destructives. Tanmateix, és important recordar que és una espècie totalment autòctona i que el problema rau en el fet que, amb el reescalfament climàtic, ara és present a tot el territori nord-català.
1: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.

0: Fins aquí el tema llengües del grup Cabot.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels del Vallespí.
0: Una crònica del Centre Cultural Català del Vallespí.
2: A Ràdio Arrels i amb el Centre Cultural Català del Vallespí estem presentant diferents associacions vinculades amb el CCCB i avui presentem l'Associació dels Amics de Sant Aniol amb el Quim Oliver. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Vosaltres sou una associació vinculada amb el CCCB, però que de fet sou els Amics de Sant Aniol. I això de Sant Aniol, on ho hem de situar?
3: Bé, de fet, Sant Aniol de Guge és un espai, diguéssim, que ara es diria interfronterer, però està en el cor de la Garrotxa, dintre de Catalunya del Principat. Està a poca estona i a pocs quilòmetres en línia recta del que és la frontera oficial. És un territori aspre, de muntanya, que només s'hi arriba a peu, que és un gran privilegi. I allà, doncs, el nucli de Sant Aniol en si és una església romànica amb la rectoria que té al seu costat, que ara s'ha transformat en refugi per excursionistes, que si vulgueu llavors ho explicarem, però aquest seria, doncs, el lloc on està Sant Aniol de Guge.
2: Per tant, el Vallespí el teniu a prop, però oficialment és Garrotxa, no?
3: Oficialment és Garrotxa, el Vallespí el tenim molt a prop. Hi ha qui diu que quan la frontera no existia, pràcticament tot era Vallespí.
2: Ja.
3: Perquè hi havia més tendència en relació al que és ara Vallespí i el que és Alta Garrotxa, que és on està ubicada Sant Aniol, que no pas ara, que, diguéssim, tot això es va acabar quan els habitants de la zona van haver d'abandonar el territori perquè no es guanyaven. Però mentre hi havia habitants a les cases, la relació no tenia fronteres.
2: Clar, precisament Sant Aniol, entenc que hem d'imaginar un antic nucli de població a on ara ja no hi viu ningú. Això era això, no? Era un lloc on hi vivien, no sé què es dedicava la gent que hi havia per allà. Era més aviat una ermita o era més, podíem imaginar, un vilatge petit?
3: Home, de Sant Aniol té una història llarga, diguéssim, des de la llegenda de Sant Aniol que fugint dels romans es va amagar a la vall de Guge fins que 900 o 1.000 anys més tard els monjos benedictins d'Ardes es van amagar també a la vall de Guge perquè eren perseguits pels normands i allà van fundar un monestir. I això va ser el que va, diguéssim, fer néixer la història que coneixem més recent de Sant Aniol. A partir d'aquí, doncs, tota la vall, com totes les valls de muntanya, com és el Vallespí Garrotxa, eren petits nuclis, eren masies, masos escampats, la masia del propietari, altres masos que eren com súbdits. Ara, a Sant Aniol, doncs, no hi ha vida, tan sols hi ha vida, diguéssim, en el refugi de Sant Aniol, des de fa un any. Però la resta de tots aquells masos que havien existit en una vall plena de vida de gent que anava i venia per les muntanyes, no n'ha quedat res. Aquesta gent es guanyava la vida, doncs, amb una mica de ramaderia, molt poca agricultura, però sobretot es guanyaven la vida amb el fer carbó, amb el carboneig de les alzines i roures i principalment de les muntanyes. Doncs quan el carbó es podia vendre a pobles i ciutats de les planes, i aquest era el seu font de la seva indústria, diguéssim, no? Quan la indústria del carbó es va acabar, fruit de que va sortir el gas butà i altres energies, doncs aquesta gent se'ls hi va acabar el que els donava vida, eh? Era un complement de la seva autosuficiència que es va acabar a mitjan segle XX, per entendre'ns.
2: Clar, tota aquesta zona, evidentment, ara és el que comentaves, que s'ha anat despoblant al final i és una cosa que ha passat a totes les zones rurals al final de Catalunya.
3: Exactament. És el clàssic que ha passat per totes les muntanyes del nostre país.
2: Vosaltres, com a associació dels Amics de Sant Aniol, què feu exactament en aquest nucli, doncs, ara despoblat?
3: Sí, mira, t'explico. L'Associació d'Amics de Sant Aniol de Guge és una associació una mica particular perquè tres dels seus socis són entitats. Són unes entitats que s'han conegut a Sant Aniol de Gúgia gràcies al seu aplec tradicional. Començo pel començament. Aquestes entitats, hi ha el Centre Excursionista de Banyoles, hi ha Terra Aspra de Montagut, que seria, diguem-ne, el poble garrotxí més proper, i llavors hi ha una entitat que és del Vallespí, que és el grup excursionista Peu Alegre de Sant Llorenç de Sertans, que té la tradició de l'aplec. Aquestes tres entitats, els membres d'aquestes entitats, històricament ens hem trobat a l'aplec de Sant Aniol de Gúgia, que és un aplec molt antic, des d'abans del Tractat dels Pirineus, i que tradicionalment doncs, ens hem anat trobant les generacions per mantenir viva aquesta tradició. Aquesta tradició és arrel, de, tal com he dit, de Sant Llorenç de Cerdans, des de l'edat mitjana que hi havia com les pestes, la pesta negra, doncs es va fer una prometència des d'aquesta vila, dient que si se salvava de la pesta, la vila doncs, anirien en peregrinatge a Sant Aniol de Gúgia, que era un lloc, per tant, on no hi havia frontera i on un lloc conegut de tradició religiosa pels vilatans de Sant Llorenç. Aquesta va ser arrel d'aquest aplec que centúries més tard encara se celebra, el passat 24 de maig es va celebrar, i encara hi venen pelegrins i gent de Sant Llorenç de Sadans i del Vallespí, i ens trobem allà doncs, amb gent de la Garrotxa, del Pla d'Estany i altres comarques gironines. Aquesta coneixença va fer que ens confluíssim una sèrie de gent que té una estima pel patrimoni de la vall de Sant Aniol. I teníem una mancança molt grossa des del principi d'aquest segle XXI, el que havia estat a la vella rectoria al costat d'aquesta església romànica. L'església romànica està en bon estat, sempre s'ha pogut anar mantenint, però la vella rectoria havia caigut en abandó i s'estava derruint. Diguéssim, era una ruïna a punt de caure per desaparèixer. Llavors, aquestes entitats, diguem, hem d'oficialment constituir els Amics de Sant Aniol i intentar recuperar aquesta rectoria i que sigui un centre doncs, de refugi per excursionistes, un punt de trobada d'excursionistes i naturalistes i per gent de banda i banda de la frontera. Aquest era el principal objectiu des del 2010 que ens vam constituir oficialment, tot i que les nostres finalitats s'amplien a protegir, a conservar, a donar a conèixer el patrimoni en el sentit més ampli de tota la vall. Llavors, sí que ens vam concentrar els esforços en la recuperació d'aquest edifici, que és bastant gran i que és una obra dificultosa pel fet que només s'hi arriba a peu, i podem dir que al cap de 15 i 16 anys, aquella rectoria que estava en ruïna, després d'esforços de populars, de l'associació, però també d'administracions de banda i banda de la frontera, empreses i entitats, aquell edifici en ruïna s'ha fet com un miracle, diguéssim, i ara està en actiu des de fa un any. És un edifici obert al públic on s'hi troba xupluc, on s'hi pot fer, diguéssim, com un refugi qualsevol altre del Pirineu.
2: O sigui, ara és un refugi guardat, diguem...
3: És un refugi guardat, per això t'he dit que a Sant Aniol hi ha vida, només hi ha vida en el refugi perquè és permanentment obert, per tant sempre hi ha algú.
2: Molt bé, doncs al final heu tornat a donar vida en aquest poble, no? Sí. Vull dir, en aquest nucli.
3: Sí, bé, és un nucli, és un puntet de llum que precisament vol això, no? No només donar un servei com de refugi, d'infraestructura excursionista o de donar a conèixer la natura, sinó sobretot per recordar una mica, perquè la gent reflexioni o es pregunti com vivia la gent antigament en aquesta vall i en aquestes comarques que l'envolten. Una mica convidem al refugi, convida això.
2: Aquest passat hivern hi ha hagut un temporal bastant fort, sobretot de vent, i ha fet bastant de mal al Vallespí, a zones del Ripollès, també de la Garrotxa. No sé la zona de Sant Aniol si també ha estat afectada per aquests cops de vent forts i problemes amb caigudes d'arbres i tot això. No sé si també us hi heu trobat de cara també a la plec.
3: Mira, sortosament, Sant Aniol no ha rebut, diguéssim. Som coneixedors dels companys del Vallespí que ens han dit que han caigut molts arbres i que han tapat molts camins. Sant Aniol ha quedat protegit del vent. Sí que han caigut arbres, però no pas, no pas com una destrossa tan apoteòsica que ha passat amb altres indrets. Senzillament allà hem quedat com protegits i, per sort, això no ens ha donat feina. El que sí que ha passat durant aquests temporals de vent, que s'havien venit a haver intercalats amb temporals de pluja, Sant Aniol hi ha una ribera que sí que ha crescut diverses vegades seguides durant aquesta tarda d'hivern, que també s'ha d'anar amb compte perquè també és un perill.
2: Ho estem comentant amb Quim Oliver dels Amics de Sant Aniol i comentau ara que teniu molta relació amb el Vallespí i de fet volies aprofitar una mica per parlar de diferent gent del Vallespí, no?
3: Bé, per parlar no, per donar-los records, perquè tal com he dit, en la nostra associació hi ha el grup Peu Alegre de Sant Llorenç de Cerdans, ens veiem sovint, ens contactem sovint. Ara, el 24 de maig, doncs, en el plec hi havia com una seixantena o 70 persones del Vallespí. Els hi vull donar records, fa poc que ens hem vist, però volia tenir aquest detall per ells. I també doncs, d'uns amics que tenim, que en aquest cas seria el Conflent, a Mantet, en René i la Marissa, que sovint també els anem a veure a peu i que també ara els hem convidat perquè vinguin a veure Sant Aniol aquest any.
2: Doncs queda tothom saludat. En tot cas, hem pogut explicar aquests amics de Sant Aniol, aquest nucli just a prop de la frontera administrativa, doncs pertanyent a la Garrotxa, però amb una gran relació, sobretot amb el Vallespí. Ho hem estat comentant amb el Quim Oliver. Moltes gràcies per atendre'ns.
3: Moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i sobretot endavant amb Ràdio Arrels. Coratge.
4: Ràdio Arrels. Em veig 93.1.

0: animada per l'Alba Zamarbid, doctor en arquitectura i encarregada de missió, gestió i protecció del patrimoni mundial. La seva conferència serà dedicada a les fortificacions de Vauban i al seu títol de Patrimoni Mundial de la Humanitat. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País Territorio Conflent Canigó.
1: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte 04 68 35 47 48 agenda@radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
0: Esquitxos de llibres.
3: Amb en Pere Manzanares.
0: De Ràdio Arrels.
4: Esclar, podria marxar. Abandonar aquesta terra en mans de qui la té. Em fa pensar en un eslògan que l'extrema dreta francesa utilitzava als anys 80. França, estima-la o abandona-la. Era una frase adreçada als àrabs, de nacionalitat francesa o no, i als estrangers en general. Algun cop he pensat que podria aplicar-me aquest eslògan i, ja que amb tota evidència no estimi França, podria abandonar-la. Però és que sóc a casa meva, aquí on m'estic. Són els francesos que varen venir i varen dir que tot era seu. Llavors, si me'n vaig, no me'n vaig de França. Me'n vaig de casa meva, que per a mi no és França. És aquest tros de Catalunya, la Catalunya sense sort. És clar que

0: marxar no seria cap problema major i hauria de fer pocs quilòmetres cap al sud per passar la ratlla i retrobar-me a la Catalunya gran, que tampoc, però, no és tan sols catalana. I què em diran els espanyols si em posi a escriure que no m'agrada que Espanya s'hi hagi ficat? Encara que la meva brúixola assenyali sempre el sud, no tinc ganes de perdre el meu nord. I vet aquí per què em quedi i per què, estúpidament i ridículament, el meu tros de jardí amb els arbres que hi tinc són la meva Catalunya independent, el país d'on sóc. Sóc del meu jardí i sóc dels Països Catalans. Ve a ser la mateixa cosa perquè francesos i espanyols no ens deixen ser ciutadans normals. I tant el meu jardí com els Països Catalans són, tal com em deia en Joan Salvat Papasseny, un somni de Pasqua. Entre ser català-francès o català-espanyol no sembla pas que tinguis cap preferència. Això m'estranya perquè, si m'he de refiar del que diuen els altres cants del vilatge, és una gran sort no haver nascut espanyol. Conversa amb el meu gos sobre França i els francesos de Joan Lluís Lluís, publicat a les edicions La Magrana l'any 2002.
1: Esquitxos de llibres.
2: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Pere Manzanares.
3: Canet acollirà entre el 18 de juny i el 6 de setembre una exposició sobre el pintor, poeta i ceramista Gumersind Gumila, i una de les persones que l'ha fet possible aquesta exposició és el Michel Borrego Estaví. Bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: Primer de tot et preguntaré qui va ser Gumersind Gumila.
4: Gumersind Gumila, el meu besoncle, va arribar a Perpinyà de manera gairebé casual, quan tenia 20 anys, perquè la seva germana gran, la meva àvia, acabava de casar-se amb l'amo del Café Le Continental. Va arribar, no tenia estudis, però era professor de dibuix. És important. Va entrar a treballar en un gabinet de disseny, d'un geòmetre, i en particular, per tornar a Canet, va dissenyar a la torre d'aigua de Canet Plaja actualment. I doncs, va començar a escriure, a pintar i a barrejar-se amb els cercles culturals catalanistes, però també occitanistes.
3: Com a artista, no és un artista molt conegut, almenys a Catalunya Nord, però igualment ha fet grans aportacions, diguem, des de diferents àmbits, i especialment també a la terrissa, que és una cosa que va aprendre una vegada ja era aquí, no?
4: Clar, i això està vinculat als tallers, als obradors de Sant Vicenç, creat per el Firmin Bobby, que s'havia enriquit gràcies al comerç de peix. Sembla molt estrany, i va ser un dels grans impulsors d'aquesta. I en Gumersind va començar, a poc, va crear una tècnica, i va ser sobretot, això és important, cap de taller, però el ceramista preferit del Jean Lursa, que fins ara feia tapisseria.
3: Com és que heu decidit ara fer aquesta exposició sobre Gumersind Gumila?
4: De fet, és una casualitat. I, el meu primer coneixement anirà a l'Éric Talavant, un gran col·leccionista que, per raons purament familiars, vam conèixer amb el meu germà Alain fa molts anys. I, era assessor d'assegurances, va anar a visitar la meva mare, i li va sorprendre el fet que hi hagués moltes ceràmiques i pintures del Gumersind Gumila, perquè, a part de ser assessor d'assegurances, era un gran col·leccionista. Doncs això va ser una idea seva. I en aquell moment no sabia pas que en Gumersind havia escrit poesia. Doncs, finalment, vam unir les nostres forces, la de l'Éric Talavant i la meva, però la meva, no només la meva, sobretot la de Pere Gumila, l'iniciador dels estudis gumilians. Aquí a França li diuen Pere com si fos un mossèn, però no és pas, i tampoc és el fill del Gumersind Gumila. L'Ismael Pellegrí, vindran tots dos a l'exposició que prepara l'edició de les obres completes a l'editorial 1984 de Barcelona, i l'Estela Aguilar, la professora Estela Aguilar, que va fer la tesi sobre la poesia nord-catalana i en particular el Gumersind Gumila.
3: De fet, arran d'aquesta exposició hi ha tota aquesta relació entre Menorca i Catalunya Nord, que de fet Gumila mateix ho reivindicava també, aquesta dualitat, diguem, entre Mahó i Catalunya Nord, no?
4: Sí, era una cosa, una de les seves forces vitals, estic segur, però tenia la nostàlgia de l'illa. Es nota en el seu últim poemari editat en vida, Els ocells morts, que torna a la infantesa, però també uns quants anys abans Serrador va encarregar alguns intel·lectuals un número especial sobre Menorca, i ell va tornar a l'illa i va escriure un article.
3: A la presentació del dia 18 i durant aquests dies també hi espereu, abans deies, gent de Menorca que ve. En general són poetes, però qui espereu exactament?
4: Vindran el Pere Gumila, l'Ismael Pellegrí Pons, la Llucia Paissé, perquè la Llucia Paissé és una poeta, però forma part justament del jovent invitat per Canet, perquè no és únicament una retrospectiva, sinó una prospectiva amb artistes, creadors gràfics i també dos poetes menorquins, la Llucia Paissé i el Guillem Benejam.
3: L'exposició, com dèiem, fins al 6 de setembre i serà en bilingüe. A més, ha anat com alternant francès i català, no?, perquè no hi hagi un ordre massa jeràrquic.
4: Exacte, exacte, clar. I fins i tot el catàleg. I una cosa molt sorprenent és que jo em vaig encarregar de moltes traduccions. També l'Estela Aguilar, perquè l'Estela Aguilar és professora de francès a la Universitat de Saragossa, però hi havia articles que no sabien on sortia aquest català. I el director de Cultura de Canet, Pascal Ferro, em va dir: és una funcionària del nostre ajuntament que domina perfectament el català, i és un català excel·lent.
3: Doncs perfecte, amb aquesta exposició en bilingüe sobre Gumar Singh Gumila, aquest artista una mica amb un peu a Menorca i un peu a Catalunya Nord. L'exposició que es podrà veure a la Galeria dels Hospicis, això és a Canet, però a Canet poble.
4: Exacte.
3: Es podrà veure del 18 de juny fins al 6 de setembre. Michel Bogué, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies, Miquel.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: El temps d'aquest dilluns 15 de juny serà marcat per les temperatures. Les màximes de la setmana segurament seran avui amb 34 graus a les Corberes, al Rosselló, al Vallespí, 33 al Conflent i 21 graus a Cerdanya i al Capcí. Contràriament a bona part de la resta d'Europa, a partir de demà, doncs les temperatures, tant màximes com mínimes, no seran tan altes. Mínimes fresques, fins i tot, demà a la matinada, a Cerdanya i Capcí, amb 10 graus, 16 a l'Alt Vallespí, 20 al Conflent, 21 al Vallespí, 22 graus de mínima la propera matinada, a la plana del Rosselló, on durant la tarda tindrem 33 graus encara, 34 al Vallespí, 33 al Conflent, 24 graus sota alguns ruixats a Cerdanya i al Capcí. A la resta del país, Conflent, Rosselló i Vallespí, tindrem sol. Ràpidament dimecres, doncs una jornada, si fa o no fa, igual pel que fa del cel, sol cap al mar, més cobert, alternància de núvols i de clarianes sobre els relleus. Això sí, dimecres les temperatures seran molt més suportables, sobretot a la plana, amb 29 de màxima per Pinyà, però encara 32 a Ceret, 31 graus a Prada i fins a 25 graus a Sallagosa. Finalment, quan més a prop del mar, més fresca tindrem.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Si el dia es lleva gris i el sol s'amaga darrere un núvol gros de color carbó, obre de bat a bat la balconada i davant d'una copa de vi ben bo, deixa que el dia passi sense cap pressa, deixa que el temps circuli sense avisar, deixa que el vent s'endugui la paperassa, deixa que el dia passi

El 3 i 4 de maig a San Salvador Atenco, Mèxic, es van produir incidents entre 3.000 policies i els camperols locals. En el dur enfrontament, va morir un menor d'edat. Es van produir 278 detencions i es van expulsar 5 persones del país, entre elles les catalanes Cristina Valls i Maria Sostres.

fred de la nit. Cruixen sota els seus peus espurnes de gebrades, palles sota el pes

una melodia dubta de ser músic. I quan arriba l'alba se li escapa un gemec i m'adono que aquest home ara sí el conec.

Fem una balada que fermenti el vi dels cors, ens amoixi amb alè d'algues i mitenes del record. De rous lunars que amaraven la palla, l'asa i el bou, quan una verge era mare d'un infant que ens dava el nom. I tres prínceps que balcaven, tres dofins pels farallons, de carrosses que lejaven amb la peixalla d'un bou, i les conquilles negrades de les cubasses del port, quan les llances foren palmes i els apòstols pescadors.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: El temps d'aquest dilluns 15 de juny serà marcat per les temperatures. Les màximes de la setmana segurament seran avui amb 34 graus a les Corberes, al Rosselló, al Vallespí, 33 al Conflent i 21 graus a Cerdanya i al Capcir. Contràriament a bona part de la resta d'Europa, a partir de demà, doncs les temperatures, tant màximes com mínimes, no seran tan altes. Mínimes fresques, fins i tot, demà a la matinada, a Cerdanya i Capcir, amb 10 graus, 16 a l'Alt Vallespí, 20 al Conflent, 21 al Vallespí, 22 graus de mínima la propera matinada, a la plana del Rosselló, on durant la tarda tindrem 33 graus encara, 34 al Vallespí, 33 al Conflent, 24 graus sota alguns ruixats a Cerdanya i al Capcir. A la resta del país, Conflent, Rosselló i Vallespí, tindrem sol. Ràpidament dimecres, doncs una jornada, si fa o no fa, igual pel que fa del cel, sol cap al mar, més cobert, alternància de núvols i de clarianes sobre els relleus. Això sí, dimecres les temperatures seran molt més suportables, sobretot a la plana, 29 de màxima a Perpinyà, però encara 32 a Ceret, 31 graus a Prada i fins a 25 graus a Sallagosa. Finalment, quan més a prop del mar, més fresca tindrem.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. Esquitxos de clàssica.

Una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

Potser algun dia creixerem a la claror del gran amor que ens falta. Potser. Potser algun dia oblidarem el matí fosc d'ahir, la nit malalta.

Potser. Potser algun dia ens en riurem d'aquesta mort tan curt que el temps es menja. Potser. Potser algun dia ens en riurem de fer l'amor de dilluns a diumenge.

Potser. Potser algun dia escardarem el nostre gruixut mur d'estupidesa. Potser. Potser algun dia trobarem la clau de volta de tanta ceguesa.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: El temps d'aquest dilluns 15 de juny serà marcat per les temperatures. Les màximes de la setmana segurament seran avui amb 34 graus a les Corberes, al Rosselló, al Vallespí, 33 al Conflent i 21 graus a Cerdanya i al Capcí. Contràriament a bona part de la resta d'Europa, a partir de demà, doncs les temperatures, tant màximes com mínimes, no seran tan altes. Mínimes fresques, fins i tot, demà a la matinada, a Cerdanya i Capcí, amb 10 graus, 16 a l'Vallespí, 20 al Conflent, 21 al Vallespí, 22 graus de mínima la propera matinada, a la plana del Rosselló, on durant la tarda tindrem 33 graus encara, 34 al Vallespí, 33 al Conflent, 24 graus sota alguns ruixats a Cerdanya i al Capcí. A la resta del país, Conflent, Rosselló i Vallespí, tindrem sol. Ràpidament dimecres, doncs una jornada, si fa o no fa, igual pel que fa del cel, sol cap al mar, més cobert, alternància de núvols i de clarianes sobre els relleus. Això sí, dimecres les temperatures seran molt més suportables, sobretot a la plana, 29 de màxima per Pinyà, però encara 32 a Ceret, 31 graus a Prada i fins a 25 graus a Sallagosa. Finalment, quan més a prop del mar, més fresca tindrem.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Artesà 95.

de buscar amb teies, forques i garrots. Vaig al bosc i sóc buscar, i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós.

les lletres i els acords, i és tan sols per això que sóc cantautor. Tinc una bèstia dintre meu que malda i lluita per sortir. Tinc una bèstia dintre

afluixant l'aigua del molí. Si sembres alegria, viu el gol de cada dia. L'amor per companyia

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio
1: Arrels. Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
2: El temps d'aquest dilluns 15 de juny serà marcat per les temperatures. Les màximes de la setmana segurament seran avui amb 34 graus a les Corberes, al Rosselló, al Vallespí, 33 al Conflent i 21 graus a Cerdanya i al Capcí. Contràriament a bona part de la resta d'Europa, a partir de demà, doncs les temperatures, tant màximes com mínimes, no seran tan altes. Mínimes fresques, fins i tot, demà a la matinada, a Cerdanya i Capcí, amb 10 graus, 16 a l'Vallespí, 20 al Conflent, 21 al Vallespí, 22 graus de mínima la propera matinada, a la plana del Rosselló, on durant la tarda tindrem 33 graus encara, 34 al Vallespí, 33 al Conflent, 24 graus sota alguns ruixats a Cerdanya i al Capcí. A la resta del país, Conflent, Rosselló i Vallespí, tindrem sol. Ràpidament dimecres, doncs una jornada, si fa o no fa, igual pel que fa del cel, sol cap al mar, més cobert, alternància de núvols i de clarianes sobre els relleus. Això sí, dimecres les temperatures seran molt més suportables, sobretot a la plana, 29 de màxima per Pinyà, però encara 32 a Ceret, 31 graus a Prada i fins a 25 graus a Sallagosa. Finalment, quan més a prop del mar, més fresca tindrem.
0: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Ràdio Arrels.
5: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Pere Manzanares.
6: Canet acollirà entre el 18 de juny i el 6 de setembre una exposició sobre el pintor, poeta i ceramista Gumersind Gumila, i una de les persones que l'ha fet possible aquesta exposició és el Michel Borrego Estaví. Bon dia.
7: Bon dia, Miquel.
6: Primer de tot et preguntaré qui va ser Gumersind Gumila.
7: Gumersind Gumila, el meu besoncle, va arribar a Perpinyà de manera gairebé casual, quan tenia 20 anys, perquè la seva germana gran, la meva àvia, acabava de casar-se amb l'amo del Café Le Continental. Va arribar, no tenia estudis, però era professor de dibuix. És important. Va entrar a treballar en un gabinet de disseny, d'un geòmetre, i en particular, per tornar a Canet, va dissenyar a la Torre d'Aigua de Canet Plaja actualment. I doncs, va començar a escriure, a pintar, i a barrejar-se amb els cercles culturals catalanistes, però també occitanistes.
6: Com a artista, no és un artista molt conegut, almenys a Catalunya Nord, però igualment ha fet grans aportacions, diguem, des de diferents àmbits, i especialment també a la terrissa, que és una cosa que va aprendre una vegada ja era aquí, no?
7: Clar, i això està vinculat als tallers, als obradors de Sant Vicenç, creat per el Firmin Bobby, que s'havia enriquit gràcies al comerç de peix. Sembla molt estrany, i va ser un dels grans impulsors d'aquesta. I en Gumersind va començar, a poc, va crear una tècnica i va ser, sobretot, això és important, cap de taller però el ceramista preferit del Jean Lursa, que fins ara feia tapisseria.
6: Com és que heu decidit ara fer aquesta exposició sobre Gomar Singomila?
7: De fet, és una casualitat i, bueno, el meu primer coneixement anirà a l'Éric Talavant, un gran col·leccionista que per raons purament familiars vam conèixer amb el meu germà Alain fa molts anys. I, bueno, perquè, bueno, era assessor d'assegurances, va anar a visitar la meva mare i li va sorprendre el fet que hi hagués moltes ceràmiques i pintures del Gomar Singomila, perquè, a part de ser assessor d'assegurances, era un gran col·leccionista. Doncs això va ser una idea seva. I en aquell moment no sabia pas que en Gomar Singomila havia escrit poesia. Doncs, finalment, vam unir les nostres forces, la de l'Éric Talavant i la meva, però la meva, no només la meva, sobretot la de Pere Gomila, l'iniciador dels estudis gomilians. Bueno, aquí a França li diuen Pere com si fos un mossèn, però no és pas, i tampoc és el fill del Gomar Singomila, l'Ismael Pellegrí. Vindran tots dos a l'exposició que prepara l'edició de les obres completes a l'editorial 1984 de Barcelona, i l'Estela Aguilar, la professora Estela Aguilar, que va fer la tesi sobre la poesia nord-catalana i en particular el Gomar Singomila.
6: De fet, arran d'aquesta exposició hi ha tota aquesta relació entre Menorca i Catalunya Nord, que de fet Gomila mateix ho reivindicava també, aquesta dualitat, diguem, entre Mahó i Catalunya Nord, no?
7: Sí, sí, sí, sí, era una cosa, una de les seves forces vitals, estic segur, però tenia la nostàlgia de l'illa. Es nota en el seu últim poemari editat en vida, Els ocells morts, que torna a la infantesa, però també uns quants anys abans Serrador va encarregar alguns intel·lectuals un número especial sobre Menorca i ell va tornar a l'illa i va escriure un article.
6: A la presentació del dia 18 i durant aquests dies també hi espereu, abans deies, gent de Menorca que ve. En general són poetes, però qui espereu exactament?
7: Bueno, vindran el Pere Gomila, l'Ismael Pellegrí Pons, la Llucia Paissé, perquè la Llucia Paissé és una poeta, però forma part justament del jovent invitat per Canet, perquè no és únicament una retrospectiva, sinó una prospectiva amb artistes, creadors gràfics i també dos poetes menorquins, la Llucia Paissé i el Guillem Benejam.
6: L'exposició, com dèiem, fins al 6 de setembre i serà en bilingüe. A més, ha anat com alternant francès i català, no?, perquè no hi hagi un ordre massa jeràrquic.
7: Exacte, exacte, clar. I fins i tot el catàleg. I una cosa molt sorprenent és que jo em vaig encarregar de moltes traduccions, també l'Estela Aguilar, perquè l'Estela Aguilar és professora de francès a la Universitat de Saragossa, però hi havia articles que jo no sabia d'on sortia aquest català. I el director de Cultura de Canet, Pascal Ferro, em va dir: és una funcionària del nostre ajuntament que domina perfectament el català, i és un català excel·lent.
6: Doncs perfecte, amb aquesta exposició en bilingüe sobre Gomar Singomila, aquest artista una mica amb un peu a Menorca i un peu a Catalunya Nord. L'exposició que es podrà veure a la Galeria dels Hospicis, això és a Canet, però a Canet poble.
7: Exacte.
6: Es podrà veure del 18 de juny fins al 6 de setembre. Michel Bogué, moltes gràcies.
7: Moltes gràcies, Miquel.
3: Radio Arrels, Amiens, 95.

flor és un ganivet traïdor. El seu perfum que al capvespre s'escampa com una pesta i cap batec animal és estalvi d'aquest mal que res ni ningú respecta, s'enfila per les parets.

fuma i embogeix els qui amb la lluna naveguen els seus paranys i no se salva del dany qui del seu cant no s'allunya i que els

Pot passar qualsevol cosa quan floreix el taronger, que no cobri el botiguer, que el sastre no prengui mides, que caiguin de les vestides els paletes i els pintors, que s'aturin els putors, que no

veritat. Res no és prohibit ni pecat quan la tarongina vola. No hi ha casa, no hi ha escola, platja, marge ni penyal on no deixi rastre el mal del flaire.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: Som a Ràdio Arrels fent un repàs de la història de la música tradicional de Catalunya Nord i en els últims episodis, aquí amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà, hem estat parlant de la cobla, primer la cobla de joglars i després hi ha una cobla diferenciada rossellonesa, però, de fet, molta gent té associada la cobla a una dansa i aquesta dansa és la sardana. Per això avui volem centrar-nos una mica en el que és aquest tipus de cobla. Oriol Lluís Gual, Pere Jordà, bon dia als dos.
4: Bon dia. Adéu.
5: Doncs sí, per fer la continuació del que havíem pogut dir, la cobla rossellonesa es crea aquí a casa nostra en 1857, que és la cobla de sis músics que continuarà tal qual fins en 1914. Ella evolucionarà en paral·lel del que anomenarem les cobles de sardanes. Però fins llavors, tens cobles del Príncep d'Empordà que venen aquí a Serret a tocar i cobles de Perpinyà que van a tocar. Perquè toquen el mateix repertori, el mateix nombre de músics, vull dir, és exactament la mateixa cosa, i potser costa menys car a gent de Figueres de fer venir una cobla de Perpinyà o de Serret que no pas a gent d'Estagell de fer venir gent de Perpinyà. Donc, vull dir, això tothom juga junt. A partir dels anys 50, amb el desenvolupament també de la sardana, les cobles comencen a canviar, el repertori canvia. Les cobles nord-catalanes no toquen cap sardana. Toquen balls, toquen el contrapàs, toquen músiques tradicionals, balls, shorties, el que sigui, no toquen sardanes. Donc, sis és suficient. Aleshores que, a l'Empordà, es comencen ja a fer sardanes per un xic més de músics. Es veu ben bé aquesta diferència i cap allà 1900, Perpinyà, Serret, fan venir l'antiga pep de les cobles, l'antiga pep de Xins, de Figueres, les fan venir perquè és prestigiós. Venen a fer concerts, balls, i quan la gent començarà a ballar sardanes, són més aviat gent, com escrivia l'Albert Magnac, de Tras los Montes, gent catalans que han vingut aquí per la feina, que ballaran sardanes. Mais avui no parlem sardana. Avui parlem d'aquesta evolució, en paral·lel. I ja cap allà 1910 es posa... I aquesta pregunta ja comença a sortir de gent que diuen les cobles de sardanes a 11 músics és bé, eh? I troben que les nostres són petites de 6 músics. Però 6 músics només en paga 6, no? Costa menys car. Bé, hi ha tota una història també darrere que es posa en plaça. Primera Guerra Mundial, les cobles es paren. No tornen a agafar directament en 18. Comencen, però és bastant complicat. S'estructuren la segona cobla rossellonesa en 1921. Sis músics encara. El tible, la prima, dos desapareix i és la trompeta que el reemplaça. I el contrabaix comença a aparèixer dins les cobles a la plaça del trombó baix de metall que hi havia. Ens quedem a sis... Comencem a mirar un xic que passa de l'altra banda i el repertori comença a evolucionar lleugerament.
6: Sí, de sis, de mica en mica es passa fins i tot algun s'atreveix a afegir un músic, dura poc, sobretot per temes econòmics. Doncs tindríem al nord una prima, dues tenores, una trompeta, ja que ha substituït el cornetí, un baix de metall i el contrabaix. Bé, més o menys aquí tindríem la formació estable o més habitual. És en el mateix moment on la cobla de sardanes també comença a implantar-se a Barcelona. I de 10 músics que tenia, algun comença de tenir-ne 11. Bé, també en aquesta dècada del 1920 és l'època meravellosa de compositors com el Garreta. Doncs, la cobla de sardanes, de moment encara és quelcom que es coneix, que els músics del nord coneixen, però no deixa de ser una curiositat. algun potser adaptarà la Santa Espina o el Partoploro del Pep Ventura, precisament, però adaptant de 10 o 11 músics aquest repertori. Una peça o un parell de sardanes per una cobla rossellonesa, senzillament. I caldrà esperar. És a dir, començarà l'implantació de la sardana i, per tant, l'evolució cap a la cobla de sardanes després del 1945, després de la liberació, d'un banc per la presència de refugiats, d'exiliats, de la guerra dels tres anys, i també l'impuls particularment del Vallespies tant, però no només, podem citar els foments de Ceret, de Banyuls, que tenen interès per aquest repertori, que és repertori escrit expressament per cobla, el Garreta, els germans Saderra i Puigferrer. Evidentment, cal pas descuidar la presència del Pau Casals, i qui més em deixi, la nissaga del Serra, pare i fill. Tot això és un repertori extremadament ben escrit, però que evidentment queda millor quan es toca amb el nombre de músics adient. I doncs, malgrat tot l'evolució, diguem-ne, de la cobla rossellonesa cap a la cobla de sardanes, de 11 músics, serà llarga. La primera cobla nord-catalana de sardanes és la Perpinyà, constituïda en bona part, si no en majoria, per justament catalans exiliats, que se'n deia Perpinyà però que era basada a Pollestres. I doncs això és prou d'hora, molt finals dels anys 40, principis dels anys 50, però a part d'aquesta cobla caldrà esperar l'any 1979 que la primera cobla, en fi, que la cosa comenci, es vegi que comença d'arrelar de debò. I doncs 1979-1980 és la creació de la principal del Rosselló, que encara existeix, de la qual jo mateix soc Flavio Leira, perdoneu la promoció, i el que acabarà d'enterinar la cosa és la creació de la cobla mil·lenària 10 anys més tard, l'any 1989. De fet, l'última cobla que es quedarà rossellonesa, per dir-ho d'alguna manera, seran els Casanoves, que malgrat tot hauran augmentat de 6 o 7 músics, hauran passat a 9 músics, però a principi, justament després de la creació de la mil·lenària i durant la dècada del 1990, adoptaran definitivament el nombre d'11 músics com a cobla de sardanes.
3: Per tant, ara, les cobles que queden a Catalunya Nord són totes de sardana.
6: Sí, sí, sí, i tant. De cobla a l'antiga, per tradició ja no en queda. Evidentment que es pot recrear el repertori, que és el que vam fer amb la cobla rossellonesa quan es va tornar a trobar les partitures de cobla de les obres per cobla del Deodat de Sèvrac, però són recreacions i encara no són amb instruments d'època. Encara queda per fer.
5: És veritat que una cosa que no hem dit és que, per exemple, cobla de joglars, bon, tenim pocs rastres, com s'anomenaven, doncs. Tot el que són les primeres cobles rossellonesos són cobles amb sobrenoms. Els Ferriols, els Mates, hi ha un que es deien els Lols, els Pistolets.
6: De fet, malnoms de músics. Cobles familiars.
5: Cobles, bé, aquí, familiars, amb el sobrenom de la família. Els Mates, era el pare que es deia Mates, que va donar el Martí Mates, i ell mateix ho va passar al Bermanyac, que era el net, que es deia el Bermanyac Mates, i doncs va continuar així. Entre les dues guerres, aquí són els noms dels cap de cobles que arriben. Tenim els Corti Mates, tenim els Combo Gili, són els noms. I després, quan les cobles de sardana apareixen, aquí són marques que arriben. Com deia el Pere, la principal del Rosselló, després tindrem la mil·lenària, la Tres Vents, totes aquestes coses, són noms de cobles que apareixen i que toquen sardanes. Això es viu ben bé. Per tornar a parlar de Perpinyà, del que deies, quan la gent arriba, és veritat que aquests fan una cobla de seguida 11, em sembla. Fan dos contractes. i una cosa com aquesta, de memòria no, no ho tinc, i no funciona. I de 11 són obligats a tornar a passar, em sembla, a 6 o 7, i després de mica en mica tornen a pujar i tothom comença a seguir de pujar. Quan fan això canvien totalment amb el repertori, en parlarem a l'ocasió d'una altra emissió, però el repertori s'adaptarà també al nombre de músics.
6: Sí, en tot cas, per quedar-nos només amb la cobla i sense dir massa coses sobre la sardana que mereix un capítol sencer, en tot cas, vet aquí el panorama de l'evolució de la cobla de Juglars, passant per la cobla rossellonesa i fins a l'actual cobla de sardanes. Més o menys un teniu resumit.
5: Només faré una conclusió amb l'Albert Magnac, que l'Albert Magnac era un de Serret, era un gran defensor d'aquestes cobles rossellonesas, que no va entendre, va pareil després de la Segona Guerra Mundial, perquè no entenia el nou repertori. I va tornar a fer una cobla familiar amb el seu net, amb el seu fill, de 4 o 5, van fer 2 anys d'animacions, però no podia més tocar en cobla, perquè no s'hi trobava. Aleshores, que va ser un gran músic. I al revés, la seva figura va ser discutida durant molt de temps perquè passava per ser el petit músic que tocava d'aquestes cobles rossellonesas de casa nostra i que no era d'una cobla principal, d'una cobla de sardanes que tocaven grans compositors. Avui dia espero que arribem a fer canviar les coses perquè la figura d'Albert Magnac per entendre l'evolució de la cobla és fenomenal i capdalt.
3: Doncs hem fet aquest repàs als últims episodis de l'evolució de la cobla fins a arribar a aquestes cobles de sardanes. Moltes gràcies a tots.
5: Moltes gràcies.

Andreu Turrón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís.

M'agraden els que diuen, els qui es contradiuen, molt sovint d'improvís. Em plau la gent que oscil·la, que constantment vacil·la, que no s'instal·la enlloc, confusa pel que passa i en part pensa que és mal.

asmàtics, s'emplaven els llunàtics, els qui són com penents. Aquells que amb la catena, per no fer massa pena, fan so de cascavells. Aquells que són capaços de dur el pes en braços del seu propi revés. Per no dir amb recança, salveu-nos de mancança i guardeu-vos l'accés. M'agrada la

per ser una finestra per als ulls dels infants. Aquells que eviten l'ici daltònics de judici ignoren els colors. La gent de poca talla que no exhibeix medalla i mai no rebrà honors. M'agraden les seves tonades, malgrat que algú les trobi estranyes. Em plau qui es balanceja com aquell que passeja l'estiu per Dijous Sant. Els qui es fan rebotre i que voldrien fotre el camp de tant en tant. Que els diguin que la vida no respon quan la

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
1: Aquests dies al nostre programa musical presentem un cantant de Catalunya Nord, en Ramon Gual. Bon dia, Ramon.
3: Bon dia.
1: Per començar, et pots presentar de la manera que tu vulguis?
3: Bueno, sóc un cantant nord-català, això ho he reivindicat crec que tota la vida, cantant de Catalunya Nord. He nascut a Perpinyà l'any 62 i he començat a cantar el 78 amb en Matías Masarico, vam fer música tradicional. Després, en els anys, començament dels anys 80, he entrat a la Gram de Ribes Altes, m'hi vaig quedar fins al 96, més o menys. Després, el 89, van crear amb un company meu que es diu Joan Miquel Paraire, van crear un grup associatiu que es deia Crescendo, que també feien cançons i dansa tradicionals. I ara, fa un paquet d'anys, més de 10 anys, que continuo fent tot sol. Animacions, concerts i intervencions en les escoles, amb la mainada, amb la gent gran, amb tothom.
1: I ens parles una mica d'aquests grups que eren la Gram i Crescendo també, que eren grups una mica bastant importants del panorama musical de Catalunya Nord.
3: Sí, d'una certa manera. La Gram, perquè és un grup mític que ha durat 50 anys, ja vam plegar l'any passat, vam durar de 75 fins a 2025, i van ser originals, d'una certa manera van crear una forma que no existia aquí, que eren comèdies musicals, satíriques, amb teatre, amb cançons, amb melodies i amb un discurs ben encartat a esquerra i fins i tot roig i comunista. I amb el Crescendo, bé, vam iniciar una cosa que tampoc no s'havia fet mai, això de... s'havia recuperat, com fèiem el Matías, però vam insistir per divulgar encara més i les danses i les cançons i provant de trobar formes de coreografia que siguin més senzilles per posar a l'abast de la gent i que tothom poguessi ballar fàcilment en 2 minuts.
1: Doncs ara començarem presentant una de les cançons que has escollit per escoltar aquesta setmana. La primera cançó es diu Cançoneta incerta i és un poema de Josep Carner, sí. Que vas musicar tu el 2001. Ramon, per què haver escollit aquest poema?
3: Jo tota la vida he tingut bastant problemes, ja ho saps el que és d'escriure cançons, Paula. He tingut bastant problemes per acontentar-me, diguéssim, de la lletra que escrivia. En canvi, de la música sempre m'acontentava del que feia. Però les lletres vaig patir molt i evidentment llegia molts llibres de poesies, com feien molts cantants en aquest moment també, i allà hi trobàvem tota una sèrie d'interès literari que era bastant important. És veritat que vaig llegir molts poemes i poetes d'aquí, com el José Sebastià Pons, que també en vaig musicar, però hi ha alguns que em van agradar de seguit, en Papaseit, en Josep Carner, i aquesta cançó, quan la faig, també és un moment particular de la vida, com sempre. Les cançons les fas també un moment particular de la vida. Havia perdut la meva àvia, la Rita, i em vaig recordar tot una forma d'un camí totalment incert, aquest camí tan fi, qui sap on mena, i aquesta la vaig posar ara al meu últim concert que faig ara aquests dies, que es diu Caminant, perquè dona l'idea d'un record de casa meva a Codalet, on vaig començar a cantar, i el primer lloc on vaig començar a cantar de manera pública va ser a la meva finestra de la cambra.
1: D'això en tornarem a parlar més endavant, de com vas començar a cantar, però ara què et sembla si escoltem aquesta cançoneta incerta?
3: Bé.
1: Doncs tot seguit, Cançoneta incerta, musicada per Ramon Gual.

Cançoneta incerta, un poema de Josep Carner, musicat per Ramon Gual el 2001. Escoltàveu el disc de la setmana i demà continuarem amb una altra cançó d'aquest cantant nord-català.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, Ràdio Arrels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. 1999, l'editorial Trabucaire publica el llibre Els catalans són petots. És l'escriptor Clode Delmas que parla del seu amic Clode Massé. Aquest, fill del cèlebre escriptor Ludovic Massé, havia creat els petots, aquests personatges fets de ciure, 20 anys abans. Clode Massé.
4: El romancier Clode Delmas ha escrit sobre el meu treball i un costat de la nostra vida. La nostra vida dins dels anys 50, s'hem partit tot durs a París i s'hem fet una petita part de la nostra vida de la capital i jo he vingut al país en 60 i ell més tard. I ha escrit el llibre Els catalans són petots, la nostra vida i un poc el meu treball, el treball del surro.
5: És difícil d'elaborar petots?
4: Sé pas si és difícil. Jo treballo cada matí i aquell treball a poc se fa. El surro és un material difícil de treballar.
5: Quina particularitat tenen els vostres petots?
4: O hi ha particularitat, són caps, són gent. Són sempre, cada dia, hi ha 3, 4, 5 petots que se'n va a salle del meu cap. I són gent que són atrapat dins de la meva vida.
5: Hi ha molta gent que elabora també petots?
4: Hi ha pas guai de gent. Ara, hi ha anys, dins del departament, hi ha gent que treballa en el surro. Jo som treballat a 20 anys i a l'època coneixia una persona que treballava al surro, era Joaquim Vicenç Gironella, que era de Guyana, que vivia a Toulouse. És mort ara. Ell feia un treball molt, molt interessant. Hi ha poc gent que fan treball.
5: És el segle XIX i a començament del XX hi havia molta gent que ho feia?
4: Hi ha gent que treballava al surro per treballar a l'usina. El curriculum vitae als obriers que treballava al surro dins de les usines feien un curriculum vitae, era un cartel de surro treballat amb danteles i coses així.
5: És a dir, que més ben fet era, finalment, més possibilitats s'havien de treballar.
4: Per se fer engajar per al director d'origina. Era un certificat i hi ha pocs obriers que tenien la qualitat de treballar al surro.
5: Finalment, retraceu la vostra vida a través d'aquests personatges.
4: Sí, sí, sí. Hi ha un costat de la meva vida que som treballat ja 20 anys i tinc ganes d'en parlar. És autobiogràfic. La creació és sempre, hi ha un costat sempre autobiogràfic. El romancier és un costat autobiogràfic. I jo, el meu treball és això, és autobiogràfic perquè tinc ganes de me veure reviure. I el costat bulímic del meu treball és això.
3: 1999, l'artista Clode Massé parlava dels seus petots arran de la publicació del llibre Els catalans són petots, de Clode Delmas. Clode Massé, mort aquest gener 2017, als 83 anys.
6: Ràdio Arrels, el volum 88.2.

0: l'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
1: Qui perd la llengua perd la identitat.
2: I també hem d'evolucionar amb la societat en què vivim, que la llengua normalment ha de reflectir. Cada any, els diccionaris afegeixen noves paraules, creades arran d'un invent, d'un nou objecte, d'un nou concepte, o bé, paraules de procedència estrangera i que tothom utilitza perquè ha integrat la nostra cultura, fruit de la mundialització. Entre el 2024 i el 2025, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans va afegir més d'un centenar de paraules, com, per exemple, autocaravana, en un sol mot, aquest vehicle que serveix per viatjar i dormir. Paparazzi, amb doble Z, el fotògraf de premsa que intenta d'amagar totis, aconseguir fotografies de gent famosa. Criptogínia és un terme que se refereix al fet que s'ha callat, que s'ha amagat la contribució de les dones en les ciències o en la cultura. I finalment, un objecte que utilitzem cada dia, diverses vegades al dia, i que me sembla que ningú sap com es diu, el datàfon. És el dispositiu que serveix per pagar amb targeta bancària en les botigues.
0: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Radio Arrels, a Bages, 95.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
5: Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
6: Radio Arrels. Són les 6 de la tarda.
7: El temps d'aquest dilluns 15 de juny serà marcat per les temperatures. Les màximes de la setmana segurament seran avui amb 34 graus a les Corberes, al Rosselló, al Vallespí, 33 al Conflent i 21 graus a Cerdanya i al Capcí. Contràriament a bona part de la resta d'Europa, a partir de demà, doncs les temperatures, tant màximes com mínimes, no seran tan altes. Mínimes fresques, fins i tot, demà a la matinada, a Cerdanya i Capcí, amb 10 graus, 16 a l'Vallespí, 20 al Conflent, 21 al Vallespí, 22 graus de mínima la propera matinada, a la plana del Rosselló, on durant la tarda tindrem 33 graus encara, 34 al Vallespí, 33 al Conflent, 24 graus sota alguns ruixats a Cerdanya i al Capcí. A la resta del país, Conflent, Rosselló i Vallespí, tindrem sol. Ràpidament dimecres, doncs una jornada, si fa o no fa, igual pel que fa del cel, sol cap al mar, més cobert, alternància de núvols i de clarianes sobre els relleus. Això sí, dimecres les temperatures seran molt més suportables, sobretot a la plana, 29 de màxima a Perpinyà, però encara 32 a Ceret, 31 graus a Prada i fins a 25 graus a Sallagosa. Finalment, quan més a prop del mar, més fresca tindrem.
5: Ràdio Arrels.
4: Arrels.
6: La revista de la setmana.
8: Amb l'Oriana Peñé.
9: Cada mes connectem amb en Jordi Martí, cap de redacció de la revista Under Rock. Bon dia, Jordi Martí.
10: Bon dia.
9: Per la revista d'aquest mes, ens pots parlar de la portada?
10: Sí, sí. Aquest mes de juny hi ha una doble portada a l'Enderroc. D'una banda hi ha el Dan Peralbo i de l'altra Renaldo i Clara. El Dan Peralbo és un músic de Torelló, d'Osona, que amb el seu grup, que es diu El Comboi, doncs és una mica exponent d'aquests grups així joves que estan tornant una mica al rock de guitarres, no? Després d'una època en què semblava que l'hegemonia o que el so principal havia de ser doncs el pop urbà i propostes així una mica que semblaven, a vegades sorties com dels ordinadors, no? Més que dels estudis o de les sales d'assaig, doncs ara hi ha bastanta revifalla de l'escena d'això, no? De grups de guitarres dels de tota la vida, doncs, que reuneixen a assajar. I el Dan Peralbo i El Comboi és una mica una encarnació d'això, no? Ells van guanyar el concurs Sona Nou l'any 2021, ja fa una miqueta de temps, i des d'aleshores han anat girant, han anat tocant bastant, i ara presenten el seu segon disc, que es diu King Gotch, i que, com l'anterior, també ha estat produït per Calavento, que és aquest duo també de rock de l'Empordà, que són una mica un referent per ells i que tenen un segell discogràfic que és Montgrí, i amb aquests segells, doncs, el Dan Peralbo ha tret aquest disc i comenta una mica el seu estil a una de les entrevistes de portada d'aquest número. I l'altra portada la protagonitza la Clara Vinyals, que és aquesta artista lleidatana que té el grup Renaldo i Clara, i bé, és un... La Clara amb Renaldo i Clara té com un estil també molt, molt marcat, no? Molt, és un pop que fa molt personal i que té com això, no? Un estil molt de pop d'autor molt definit. Però bueno, ara ha fet un disc nou, que és el seu cinquè, i que es diu L'Encant, i que incorpora també una mica més d'elements ballables i d'electrònica. I bé, comentant una mica aquest disc, és l'altra portada del número d'Enderroc.
9: I com cada mes heu entrevistat diferents artistes?
10: Sí, hi ha una mica de tot. Hi ha, per exemple, la Sílvia Pérez Cruz, que també l'entrevistem en aquest número, perquè té un disc nou també, i bueno, la Sílvia és potser dels artistes catalans és de les que té més projecció internacional ara mateix, no? Aleshores, bueno, ella ha tret un disc que és també el seu cinquè, que es diu Oral Abisal, i bé, té un estil com molt personal, i en aquest cas hi ha com una dualitat entre el cant col·lectiu i popular, que és una cosa que ella ha viscut molt al llarg de la seva trajectòria, des de que formava per exemple Les Migues, o també va cantar molt de temps amb el grup de Folk Coetus, i ella això doncs ho té com molt incorporat al seu bagatge, però alhora té aquesta força individual que té el seu cant, no? Que tothom qui l'hagi vist en directe o l'hagi escoltat, doncs és bastant impactant, no? La manera que té de cantar. I aleshores en aquest disc doncs incorpora també això, no? Aquesta manera de cantar més introspectiva, amb elements també als somnis, i d'aquesta doble combinació, no? Més col·lectiva i més individual, doncs surt una mica aquest disc que comenta aquí a la revista Enderroc. I després també, per exemple, hi ha, bueno, a part d'entrevistes hi ha algun tema així com més històric, no? Per exemple, el Rolling Stones, que ara estan d'actualitat perquè presenten un disc nou, però bueno, també es dona la circumstància de que fa 50 anys que van fer el seu primer concert a Barcelona, que va ser a la plaça de Toros Monumental, i aprofitant doncs aquest aniversari, doncs recordem una mica com va ser aquell concert, i aprofitem també perquè amb Enderroc Llibres, que és l'editorial d'Enderroc amb el qual publiquem llibres de temàtica musical, doncs l'últim llibre publicat és precisament sobre això, no? Sobre el concert dels Rolling Stones a Barcelona, i és un llibre amb textos del Jordi Novell, d'en The Rock, i també fotografies bastant xules del Francesc Fàbregas, que és un dels fotògrafs històrics de la música en directe a Barcelona i en general a Catalunya.
9: Cada any la revista En The Rock organitza un concurs que se'n diu Sona Nou. Què és?
10: Sí, el Sona Nou és un concurs per grups emergents, per grups o per músics solistes que presentin les seves propostes, i és un concurs fet amb la idea de donar suport a la nova creació i a l'escena jove, i ara està en la fase en què ja s'han seleccionat 30 propostes i s'estan fent presentacions en directe arreu dels països catalans. Ara han començat, per exemple, a Barcelona i a València, ja s'han fet, però se'n faran també a Girona, a Lleida, a Tarragona i Andorra i a Mallorca. Aleshores, després d'aquestes actuacions, doncs hi ha un jurat que tria els finalistes i la final es fa a la tardor, i de la final doncs surt el guanyador. I és un concurs que ara està en la seva 26a edició, o sigui que ja té una trajectòria, no?, bastant important, i que està bé perquè més enllà del grup que guanya un any o un altre, si vas repassant, doncs vas veient una mica l'evolució de l'escena, no? Quan va començar, sobretot hi havia moltes bandes de rock, després va haver una altra època on hi havia potser més grups de fusió i més grups de pop a l'estil de Manel, per exemple, no? Després va arribar tot el tema de la música urbana, no?, que encara està molt present, però que ara potser conviu, no?, amb noves propostes que tornen a apostar pel rock de guitarres, i és interessant doncs anar veient com va evolucionant aquestes tendències musicals, i el Sona Nou fa una mica com d'aparador o de termòmetre, no?, per anar veient aquesta evolució.
9: Però com es seleccionen aquests artistes?
10: Bueno, primer hi ha es fa una primera tria, no?, d'aquests 30 seleccionats que són els que estan actuant, que aquesta tria sorgeix d'un jurat que està format bàsicament per en The Rock i per les entitats col·laboradores del concurs, no?, que són doncs Televisió de Catalunya i després algunes entitats de programadors de diferents festivals i de Barcelona, i també del conjunt dels països catalans, no? Aleshores, doncs, bueno, el jurat fa una reunió i en aquest cas tria els 30 seleccionats, i després a partir dels concerts doncs es trien els finalistes, que aquests tres finalistes han de fer una sèrie de proves i actuar a la final, que és la tardor.
9: I d'altra banda teniu doncs una doble revista anomenada 440 Clàssica i Jazz. Pots parlar-nos del número d'aquest mes?
10: Sí, la revista 440, doncs com cada estiu, fa un número doble, que n'hi ha un de centrat en la música clàssica i l'altre en el jazz. I, bueno, cada número sobretot fa un repàs dels principals festivals d'estiu i també alguns de tardor, tant pel que fa a la música clàssica com al jazz. I aleshores, bueno, a part d'això hi ha també altres continguts. I, bueno, per comentar, per exemple, les portades, el número dedicat a la clàssica, la portada és al Pablo Eres Casado, que és un director d'orquestra bastant important i vinculat molt al repertori de Wagner, i l'hem posat en portada perquè a finals d'agost el Festival de Peralada convidarà l'orquestra del Festival Bayreuth, del festival que va fundar Wagner a Alemanya, i perquè faci un concert al Palau de la Música Catalana amb direcció de Pablo Eras Casado, que és aquest director que surt a la portada i que entrevistem, i serà una cosa doncs bastant, bastant important i bastant sonada. I el número del jazz, la portada és el Lou Bennett, que va ser un organista, un teclista nord-americà, que va fer bastanta carrera a París i també a Barcelona, i ara aquest 2026 han complert 100 anys del seu aniversari, i aprofitant això doncs fem una mica de repàs de la seva història i dels concerts que va fer, per exemple, a la Sala Jamboree de Barcelona als anys 60, i va ser un músic doncs bastant polièdric, perquè a banda de gravar discos de jazz doncs va tenir força relació amb els músics de la nova cançó, i per exemple va fer algun disc amb la Núria Feliu d'Estàndards de Jazz, és a dir, que va ser un músic que va tenir molta relació amb l'escena catalana.
9: Moltes gràcies, Jordi Martí, cap de redacció de la revista Underrock.
10: Molt bé, gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

0: Diu, escalfeu-vos les cames, que Juglars us farà ballar. El dissabte 20 de juny esteu citats al llac de Vinçà. Juglars obrirà la vesprada amb un ball a les 7. Això serà en el marc del festival Sirocco. Hi haurà allà mateix de què menjar i de què beure. L'entrada és de 12 euros per la vesprada, o bé de 20 euros si voleu assistir als dos dies del festival, els 19 i 20 de juny. Podeu comprar les entrades sobre Eroasso fins al 15 de juny, o bé al llac mateix a partir de les 5, obertura de les portes a les 6. Us convidem a assistir a tot el festival, que el programa té més que molt bona pinta. Doncs, recordeu, el diumenge 20 de juny, ball al llac de Vinçà a partir de les 7 en el marc del Festival Sirocco. Trobareu totes les informacions sobre la web del Teatre de la Complicité i les seues xarxes socials. Vos ho perdeu pas, us esperem nombrosos. Que corri la veu!
1: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 15 de juny del 1984 neix Miquel Cabot del grup Cabot. Fill de Palma, va estudiar piano i pedagogia musical al Conservatori de Música de les Illes Balears. Professionalment és ensenyant de música. Implicat políticament amb el Partit Socialista de les Illes Balears, l'any 2019 va ser elegit batlle de Marratxí. Abans, el 2017, es va fundar el quartet Cabot, format per Josep Cabot, Pablo Alegria, Joan Planes i, doncs, en Miquel Cabot. Es van presentar al concurs Sona Nou, del qual van ser semifinalistes i van publicar el seu primer disc, Llengües, l'any 2019. Amb un estil pop-rock fresc i amb missatge, canten a l'amor, però també a la diversitat, a la cultura i a la necessitat d'arreglar les coses. Escoltem la cançó que va donar nom al primer disc de Cabot, Llengües.

0: Fins aquí el tema llengües del grup Cabot.
1: Radio Arrels, Alinyà 95.
2: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
3: Escolteu Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
5: El que diem i el que callem.
6: Psicologia de la nostra societat
7: per anar bé per casa.
5: Amb Gabriela Rodríguez Fernández i Paula Escudero.
8: Soc la Gabriela Rodríguez Fernández, soc psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i treballo bàsicament amb adults, tot i que en alguna etapa de la meva vida també he treballat amb adolescents, i els àmbits que més m'interessen, a part de la psicoteràpia de persones, són els àmbits de la psicologia ambiental i, evidentment, també tota la part artística, i això cau molt bé perquè estem a Ceret, que és una ciutat d'art.
9: Capítol 30.
10: La memòria familiar.
11: Els meus avis paterns hi han fet la guerra. Sempre ho he tingut en ment i crec que sempre se m'ho ha explicat així. I com molta gent de la meva edat, sóc la segona generació després d'una guerra, i quan hi penso em dic que per força això ha d'influenciar la meva manera de ser, perquè per força va influenciar els meus pares, que ells feien part d'aquesta primera generació després d'una guerra. D'històries familiars que marquen en tenim tots i totes, i avui la Gabriela ens explicarà com aquesta memòria ens condiciona. Bon dia, Gabriela.
8: Hola, Paola, bon dia.
11: Aquestes històries familiars, de quina manera ens influencien, Gabriela?
8: Jo la primera cosa que diria és que ens influencien sempre, que no hi ha cap possibilitat de que no hi hagi una influència d'una història familiar. En quina mesura aquesta influència ens condiciona? Jo crec que hi ha dos elements que hem de tenir presents. Un és si d'això que ha passat, d'aquest element, aquest moment marcant en la història de la família, es parla o no es parla a la família? Si és alguna cosa de la qual és possible que hi hagi preguntes, qüestionaments, debats en la nostra família, o sigui, si és alguna cosa admesa per la família. I després és en quina mesura aquesta cosa que ha passat ha afectat l'estructura de la nostra família. No és el mateix ser criat per un avi o per una àvia perquè els pares ja no hi són, i no hi són perquè han mort, o no hi són perquè han marxat, o no hi són perquè no han pogut sostenir la criança, que s'ha criat per el pare i la mare. I ja no hi parlem si aquí justament hi ha una mentira relacionada amb el fet de qui és el pare biològic, qui és la mare biològica. Doncs, si ha afectat l'estructura de la nostra família, evidentment la influència és major.
11: Gabriela, dius que si han callat coses la nostra família o si les han parlat amb naturalesa, aquesta memòria és molt diferent. Com es pot tenir memòria d'una cosa que sempre s'ha callat? O com es passa si la cosa ha estat callada?
8: Clar, diguem, segurament, en un cas com el que deies tu, no? En una segona generació, si d'això no s'ha parlat, és molt més difícil que tu puguis que tu puguis verbalitzar això del que no es parla. I doncs alguna gent pensa, val, si no es parla, doncs no existeix. I això no és així. Per què? Perquè no existeix en les paraules, però sí que existeix en la manera d'existir que tenim, en els gestos que fem, en les coses que a la nostra família li semblen possibles i les coses que no li semblen possibles, en les pors que té la nostra família, contra les quals ens està prevenint tot el temps, en les amistats, per exemple, que la nostra família tria per nosaltres i per ells mateixos, i en les que no tria, en els llocs que són admesos com a llocs per anar-hi i els llocs que no són admesos per anar-hi. En tots aquests elements s'expressa una part del trauma i s'expressa una part de com la memòria familiar ha assumit aquest trauma. O sigui, ja no és només el que ha passat, ni el significat que ha tingut això que ha passat en la nostra, en la vida de les persones que han sigut protagonistes, sinó en com la memòria familiar ha assumit això que ha passat i del qual, com no es parla, tots els interdits, totes les prohibicions que hi han lligades a aquest element del que no es parla, estan presents, però nosaltres no podem entendre-les.
11: I llavors, com es passa per nosaltres si no podem entendre totes aquestes coses, aquestes pors que potser han estat transmeses de generació en generació fins a arribar a nosaltres? Com podem entendre-ho, això? Com ho podem treballar? I com es tradueix també que són pors, són angoixes?
8: Podrien ser pors, podrien ser angoixes, podrien ser anticipacions, podria ser rebeldia davant d'aquestes prohibicions que no puguem assumir, que no puguem entendre, que no puguem decodificar, que no podem col·locar en alguna part de la història familiar. És com si, per entendre'ns, Paola, és com si en la línia d'evolució de la família, imaginem que aquesta línia fos un fill. Val? I doncs que en algun moment d'aquest fill hi hagués una interrupció, un forat. Aquest fill s'ha tallat. Però de manera gairebé misteriosa resulta que aquest fill que està tallat continua imaginàriament la línia fins a l'altra punta del fil. I doncs hi ha com una mena de forat entre una punta i l'altra. Però no podem comprendre com els dos fils mantenen la seva posició. I doncs la transmissió continua, però nosaltres no podem llegir per què ni com aquesta transmissió del trauma, de l'explicació que no està dita, continua actuant en la nostra vida. No? Imaginem un exemple. Imaginem, per exemple, una persona, una família, en la qual en un lloc concret de la seva comarca, de la seva ciutat, de la seva comunitat, ha passat una cosa terrible, una cosa marcant, no? Doncs potser el que fa aquesta família, si no parla d'això que ha passat, és mai anar-hi a aquest lloc. Però resulta que després venen els nets, perquè tu parlaves de segona generació, no? I els nets són joves, són petits, i troben que en aquest lloc en el qual la família no va mai, hi ha alguna cosa interessant. No sé, un arbre que els agrada perquè és fàcil atrapar-se a aquest arbre, és fàcil seure's a llegir perquè hi ha un riu que passa per al costat i l'aigua és fresca i tal. I doncs aquests nets van al lloc, però no ho diuen, perquè saben de manera vivencial, de manera inconscient, sense poder entendre el per què, que això és un tabú per la família, que aquest és un lloc al qual no cal anar-hi. Doncs imaginem que algun d'aquests petits els hi passa alguna cosa aquí. Per exemple, pugen a l'arbre, cauen i es fan mal. Ho diran quan tornen a casa? Segurament no ho diran. O diran una mentida. Diran que han caigut d'un mur, però no diran que han caigut d'aquest arbre que està en aquest lloc, no? I poso un exemple, si vols, gairebé banal. Però imaginem que no és tan banal. Imaginem que, per exemple, algun d'aquests nens o nenes li passa alguna cosa en aquest lloc, alguna cosa, diguem, més dolenta, no? Parlarà d'això? No, segurament no parlarà. I no parlarà no només perquè la cosa que li ha passat és dolenta, sinó perquè només per anar-hi a aquest lloc ja ha infringit un tabú, una prohibició familiar, de la qual no es parla, i doncs ell tampoc, o ella tampoc parlarà.
11: I llavors, si entenc bé, el mecanisme del tabú familiar, de les coses que es callen en una família, és una cosa que s'autoalimenta de generació en generació. Com fer per trencar aquest tabú al final? Hem de forçar les generacions anteriors a parlar-ne? Com hem de fer?
8: Tu saps que jo no sóc mai partidària de forçar, però sí que podem preguntar. I sí que podem intentar explicar la importància que per nosaltres té saber què és el que ha passat. Assumint també que hem de respectar els límits de l'altre, que potser l'altre, per l'edat en la qual està, perquè ja no se'n recorda, perquè li fa molt de mal tornar a aquesta història, potser no ens dirà o no ens dirà tot o ens donarà la seva versió, que no és força, no és per força la versió que es correspon o que està més a prop de la realitat. En tot cas, sempre serà mediat el que ens dirà, el que ens explicarà per la seva pròpia experiència, per les seves pors, per les seves necessitats actuals de recordar o d'oblidar. Però jo crec que una bona manera, més que intentar forçar, és explicar per què vull saber-ho. I quan fem aquesta explicació, a vegades el que passa és que l'altre entén la importància per nosaltres de saber, per nosaltres de poder integrar aquesta informació que també d'alguna manera per la seva absència, no per la seva presència, però ens està formatejant, no?
11: Per tornar a parlar de la guerra, imagino que tota la generació que seria la dels meus pares és una generació que ha estat marcada per la guerra de prop o de lluny, ja que els seus pares l'havien fet o l'havien viscut. De quina manera pot afectar uns infants que els seus pares hagin viscut la guerra o una cosa tan forta com una guerra?
8: Segur que hi ha moltíssimes maneres d'afectació. Una està lligada als tabús, el que parlàvem ara, no? Llocs als que no es pot anar o que no cal anar-hi, llocs als que ja no llocs físics, sinó llocs imaginaris que no cal evocar, pel·lícules que no cal veure, llibres que no cal llegir, versions de la història a les quals no ens apropem, per exemple. Aquesta és una. Una altra és quedar atrapats en el relat dels pares. Ara parlo d'un cas en el qual es parla del fet, qualsevol sigui, una guerra, per exemple, però també podria ser una revolució, també podria ser qualsevol altre esdeveniment polític, no? Per entendre'ns. Doncs quedar atrapat en el relat parcial, forçament parcial, no? Dels nostres pares, perquè si els han viscut una situació tan greu com aquesta, tan clivant com aquesta, no? Que divideix el món en bons i dolents, en propis i allens, etc. Doncs clar, evidentment, els nostres pares tindran una filiació a un d'aquests bàndols, no? A un d'aquests cantons de la veritat, per entendre'ns. I doncs segurament nosaltres també tindrem una filiació que està lligada a això. Una altra manera també és l'estructura de sentiments, l'estructura d'emocions que els nostres pares, que han hagut de defensar-se emocionalment de tot això que passava en el moment en el qual els estaven presenciant la guerra, com ells ens han fet la transmissió d'aquesta estructura emocional, d'aquesta estructura de sentiments, de què és el que cal expressar i què és el que no cal expressar, quina és la paleta de sentiments possibles en la vida i quina paleta de sentiments és impossibles. Per exemple, imagina't, no? Gent que ha passat

0: havien estat criats, els s'havien criats en una altra cultura que tenia unes altres previsions i unes altres autoritzacions emocionals. I doncs quan arriben al lloc de l'exili, per sobreviure, el que fan és intentar copiar, la major part de les vegades, aquesta estructura emocional de la societat d'acollida. Però clar, sempre hi ha una lluita entre les dues estructures emocionals. Doncs aquests pares o aquests avis, quina estructura emocional transmeten als seus fills? L'original o la copiada? O una barreja de les dues? Això depèn de cada cas. Però la major part de vegades el que fan és una transmissió parcial de l'estructura emocional d'origen i de l'estructura emocional d'acollida. I doncs quan fan això, el que estan transmetent és una sensació de estic en un lloc de ningú, en un nomad's land.
1: D'aquesta sensació d'estic en un lloc de ningú en parlarem en el proper capítol sobre arrels i identitat pròpia. Parlaves abans d'estar atrapats en el relat de la guerra. Ho pots definir una mica més, això, sisplau?
0: Mira, quan tu, quan els teus pares i els teus avis han estat en un dels dos cantons que s'han enfrontat en una guerra, han creat també tota una sèrie de lealtats ideològiques, cognitives, emocionals. Han hagut de mirar la vida des d'un cantó de la trinxera. I aquesta manera de mirar la vida des d'aquest cantó de la trinxera els ha condicionat el que veuen i el que senten i el que poden processar de tot això que veuen i que senten i que escolten. I això és totalment normal, perquè la seva supervivència havia estat en dependència d'aquestes lealtats de grup. Doncs, una altra vegada, quan podem parlar d'això, això habilita la discussió, i no només la discussió de qui tenia raó o la discussió de si era correcte o incorrecte fer una cosa o fer una altra, sinó també la discussió de si això que potser era correcte en l'època de la guerra continua sent correcte avui. Val? I doncs els fills dels que han participat de la guerra, si la discussió està oberta, poden posicionar-se. I poden dir, bueno, aquesta part sí, potser això era correcte, això era important, això era necessari, bla, bla, bla, bla, bla, bla, però ara potser ja no. Si d'això no es parla, una altra vegada, com es fa el reposicionament? Com ens adonem que aquesta cosa, que era una defensa, que en el seu dia era una defensa útil, una defensa hàbil, ara està fora del lloc? Ara ja no val la pena sostenir-la, aquesta divisió. O sí, o potser sí val la pena, però en tot cas, una cosa és que arribem a la conclusió de que sí que val la pena sostenir-la, aquesta divisió, i aquesta manera d'actuar i aquesta manera de decidir amb qui em relaciono i amb qui no em relaciono i com em relaciono quan es tracta d'una persona que ve d'aquest altre bàndol, etc etc. Potser sí, però com a mínim, si podem parlar d'això, podem matitzar i podem decidir. Si no podem parlar, la matització és impossible i doncs quedem atrapats en aquestes lealtats que són lealtats fora de lloc, fora de temps i, per tant, incorrectes.
1: Per què entre, per exemple, el meu germà i jo mateixa, no tenim que tenim els mateixos avis i els mateixos pares, la nostra memòria familiar és diferent o la nostra relació, la història familiar és diferent. Per què això?
0: Perquè sou persones, perquè tot i que els vostres pares són els mateixos i els vostres avis són els mateixos,

0: el teu avi vivencial, la teva àvia vivencial, la que tu has viscuda, no és la mateixa que ha viscut el teu germà. Per diferents raons. Una raó, potser, perquè en el moment en el qual tu ja podies fer preguntes, la teva àvia era molt més gran o molt més jove, depèn de si el teu germà és més gran o més jove que tu, del que l'era quan ell podia començar a fer preguntes, no? Per donar-te un exemple molt concret. Però també perquè segurament la teva àvia es relacionava amb tu, que eres una nena, d'una manera, i es relacionava amb el teu germà, que era un noi, d'una altra manera.
1: I per què idealitzem alguns membres de la família o diabolitzem, que potser són morts, avis, besavis?
0: Perquè necessitem referències. perquè la nostra família, els nostres avis, els nostres oncles, les nostres tietes, les nostres àvies, les nostres mares, els nostres pares, són la referència a partir de la qual es constitueix el nostre món, sobretot en els primers anys, en els anys de la infantesa. I per poder lidiar amb tota aquesta plella de persones, amb tota aquesta quantitat de persones, no? Intentem imaginar-nos, fer-nos a la idea d'un ésser petit, petitó, que fa, no sé, 80 centímetres d'alçada, que de cop i volta es troba amb tota la família asseguda a la taula el dia de Nadal, no? I ell, des dels seus 80 centímetres, mira tots aquests gegants que fan més d'un metre i mig, o sigui, el doble o més que ell, i que són potser 15 o 20, no? Són adults i són molts. Doncs, per poder situar-se en aquest món, necessita dir aquest és bo i aquest és dolent, i aquest és molt més bo i aquest altre és molt més dolent. I doncs d'aquí venen les idealitzacions. Però també venen dels relats familiars, evidentment, no? Què és el que la família explica, què és el que la família i què és el que la família no explica sobre cadascuna d'aquestes persones asseguda a cadascuna d'aquestes cadires. I doncs tot això forma una sort de mitologia de la família en la qual hi ha herois i hi ha dolents, evidentment.
1: És important, Gabriela, fer un arbre genealògic i entendre la vida dels nostres avantpassats?
0: Jo crec que sí. I a la vegada crec que això és un treball que s'ha de fer acompanyat, que no és banal, aquest treball. Perquè és important que en el moment en el qual intentem entendre d'on venim, hi hagi algú que ens acompanyi, i aquest algú no necessàriament ha de ser un terapeuta, eh? A vegades sí, però diguem, si ens fa molt de soroll, potser està bé fer-lo amb un terapeuta. Però si no, a vegades és acompanyat per algú justament d'aquesta família. Perquè quan fem aquesta reconstrucció, n'hi ha moltes coses que en la reconstrucció de l'arbre genealògic ens semblen evidents en un sentit. I la presència de l'altre, la presència d'aquesta companyia, a vegades ens pot fer evolucionar respecte d'aquesta evidència, no? Tu ara em parlaves de per què idealitzem en sentit positiu o negatiu, per què creem herois i monstres, no? Val, la presència de l'altre, d'algun altre que ens acompanya quan fem l'arbre genealògic, ens pot ajudar a veure que potser hi ha menys herois i menys monstres també.
1: I, per exemple, hi ha gent que aquesta memòria no la pot tenir. Penso en persones, per exemple, que han nascut sota X als anys 2000 fins fa poc. De fet, em sembla que ha passat una llei que diu que els pares per força han de deixar algun lloc la seva traça. Com ho poden fer aquestes persones que estan desarrelades de la seva família biològica i que no tenen cap possibilitat de retrobar les seves arrels biològiques?
0: Doncs això és veritablement un problema. I per això és que en la major part de les lleis d'adopció europees es demana, europees i de gran part del món occidental, es demana deixar un registre perquè la persona pugui, en algun moment, si vol, si ho necessita, tornar a aquest lloc, no? I poder fer-se, tot i que sigui, amb una informació mínima de quina és la seva traça biològica. Però també t'he de dir que aquí el que li passarà a aquesta persona és que tindrà dues traces. O sigui, tindrà una traça o un arbre, si vols, biològic, i un arbre que no és menys important, simbòlic. En el sentit de que aquesta persona s'haurà desenvolupat en una altra família i aquesta família l'haurà fet la transmissió de les seves pròpies branques de l'arbre genealògic. I totes aquestes coses de les que pensàvem ara, no? De les que parlàvem ara, per exemple, les vivències d'una guerra o no dintre de l'arbre genealògic, el fet de que aquestes persones que fan part d'aquest arbre genealògic simbòlic hagin viscut o no privacions, hagin viscut o no abusos, hagin viscut o no migracions, no? Doncs tot això s'ha expressat també en la manera en la qual aquesta persona s'ha desenvolupat i ha desenvolupat les seves relacions amb el món que estava al seu voltant. I per tant, per aquesta persona, totes dues reconstruccions de l'arbre genealògic són importants. El que sí que et diré és que en aquest cas sí que fa falta un acompanyament terapèutic, perquè clar, la persona, tot i que pugui reconstruir l'arbre genealògic biològic, tindrà una altra vegada aquests dos imaginaris, no? L'imaginari de l'arbre biològic i l'imaginari de l'arbre simbòlic, que estaran en convivència, en connivència i a vegades en enfrontament els uns amb els altres, no? I doncs aquí hi ha una problemàtica molt específica que necessita una atenció molt particular. Tot i això, dic sempre el mateix, si a la persona tot això li fa soroll, si hi ha un patiment associat, si no és el cas, jo no sóc partidària de fer incursions en tot això només amb, com un divertiment. Perquè normalment el que surt no és divertit. Va? Per tant, amb això s'ha d'anar amb cura.
1: Gabriela, moltes gràcies.
0: De res, Paula. Fins la propera.
1: Això era El que diem i el que callem a Ràdio Arrels, la crònica de psicologia amb la terapeuta Gabriela Rodríguez Fernández. Recordeu que aquest programa també el podeu fer vosaltres, ja que cada setmana podeu enviar les vostres preguntes sobre la temàtica de la setmana actual o sobre qualsevol altre tema que us agradaria que tractéssim amb la Gabriela. Podeu enviar-ho per missatge o per nota de veu al WhatsApp de la ràdio al 00337 44 47 75 22.
2: Radio Arrels, a 100 per dels focats, 93.1.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Radio Arrels. Són les 7 de la tarda.
2: El temps d'aquest dilluns 15 de juny serà marcat per les temperatures. Les màximes de la setmana segurament seran avui amb 34 graus a les Corberes, al Rosselló, al Vallespí, 33 al Conflent i 21 graus a Cerdanya i al Capcir. Contràriament a bona part de la resta d'Europa, a partir de demà, doncs les temperatures, tant màximes com mínimes, no seran tan altes. Mínimes fresques, fins i tot, demà a la matinada, a Cerdanya i Capcir, amb 10 graus, 16 a l'Alt Vallespí, 20 al Conflent, 21 al Vallespí, 22 graus de mínima la propera matinada, a la plana del Rosselló, on durant la tarda tindrem 33 graus encara, 34 al Vallespí, 33 al Conflent, 24 graus sota alguns ruixats a Cerdanya i al Capcir. A la resta del país, Conflent, Rosselló i Vallespí, tindrem sol. Ràpidament dimecres, doncs una jornada, si fa o no fa, igual pel que fa del cel, sol cap al mar, més cobert, alternància de núvols i de clarianes sobre els relleus. Això sí, dimecres les temperatures seran molt més suportables, sobretot a la plana, 29 de màxima a Perpinyà, però encara 32 a Ceret, 31 graus a Prada i fins a 25 graus a Sallagosa. Finalment, quan més a prop del mar, més fresca tindrem.
0: Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
4: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
5: Soc a l'Institut Cooperatiu del Vi, a Naturopola, a Toluges, per fer memòria amb la directora del sector Pirineus-Rosselló, una dona dirigent en el món del vi. Helena Teixidor, bon dia.
6: Bon dia.
5: I gràcies d'acollir-me. Aquí on treballes, no?
6: Sí, aquí és on treballem.
5: Estem al seu despatx de directora. Has estat la primera dona directora d'un centre de l'Institut Cooperatiu del Vi.
6: Sí, vaig ser la primera dona el 2009, va ser gràcies a en Marcel Roller que em va proposar el puesto de directora i quan vaig passar les entrevistes doncs me van agafar perquè ell ho havia preparat molt bé.
5: Ets enòloga també? N'hi ha d'altres d'enòlogues actualment aquí al país?
6: Sí, n'hi ha bastant.
5: Perquè sembla que això del món de la vinya i del vi sigui una cosa d'homes.
6: No, poder ho era al principi, sí? Però les dones catem molt bé, tenim una percepció diferent, suposo, dels homes, i el conjunt de tot això ha fet que el departament anés més endavant. No, quan jo vaig començar ja n'hi havia dues o tres, hi havia la Madalena Forquer, que tenia un laboratori, treballava la Brigitte, i treballava també la Cristina, que ara és la Cristina Dornier, ja eren algunes dones que treballaven.
5: I dius que les dones cateu diferent que els homes?
6: Sí, les dones suposo que perquè són molt sensibles a tot el que és perfum, a tot el que és cuina, encara que ara els homes també s'hi posen. Però suposo que tenim una manera diferent de veure les coses.
5: Bé, parlarem de tot això, del món de la vinya i del vi, del que et va portar a fer-te enòloga, del teu recorregut professional fins a dirigir aquest Institut Cooperatiu del Vi Pirineus Rosselló. Helena Teixidor, parlem de les teues famílies, és a dir, del costat pare i costat mare. De fet, els dos són del Baix Empordà.
6: Sí, tots dos són del Baix Empordà. El meu pare és de Palafrugell i ell tenia família que treballava en vinyes. Encara que ells no hi treballessin, però tenia una partida a la seva família que treballava en vinyes i encara tenen celler, ells. Després, la meva mare és de Palamós, però ha viscut sempre a Albons.
5: Mm-hmm. Albons, que és...
6: Albons és el límit, és el primer poble del Baix Empordà.
5: D'acord. Mm-hmm. Ara els tens tots dos jubilats a Albons.
6: Sí, tots, tota la família la tinc de fet a Albons, sí. Tant del cantó del meu marit com del cantó meu. D'acord. Només estem aquí a França, ara hem quedat el meu fill i jo.
5: Mm-hmm. Ja veurem després que la nena Teixidor va néixer a Perpinyà, eh?
6: Sí, jo soc nascuda de Perpinyà.
5: Sí, sí, sí. El teu pare va ser ferrer. Era ferrer a Palafrugell?
6: Sí, ja ho era a Palafrugell, treballava a Pals, des de molt jove, em sembla que tenia 14 anys, es ha explicat, i anava a treballar en bicicleta a Pals des de Palafrugell. I després va venir a treballar a Sant Llorenç de Cerdanya. El van venir a buscar per anar a treballar a Sant Llorenç, i de Sant Llorenç el van venir a buscar per treballar a Perpinyà. Ah.
5: Sempre de ferrer, doncs.
6: Sempre ha treballat de ferrer i després es va instal·lar pel seu compte com artisan amb un soci.
5: Era un bon ferrer, doncs.
6: Era un bon ferrer, sí. Estava reconegut com ferrer, sí. I ho està encara reconegut, Tot i estar en el retiro, ha fet formació per gent jove del poble i els ha ajudat molt.
5: I per ell, esclar, calia venir amb la dona. Va dubtar de venir o no?
6: Ells ja es van conèixer aquí a Perpinyà, no es coneixien amb els pares,
5: es van conèixer
6: a Perpinyà en els balls que feien el Centro Espanyol, me sembla que se'n deia.
5: D'acord, ell va venir solter, doncs.
6: Ell va venir solter i la meva mare també.
5: D'acord.
6: I es van conèixer aquí.
5: Quan el criden de Sant Llorenç de Cerdans, vol dir que ja el coneixien.
6: No sé ben bé com va anar, però sé que el van anar buscant allà on treballava, en el taller de Pals, sí. Perquè treballava bé, coneixia bé l'ofici, i que com que era jove es devien pensar que li agradaria també canviar.
5: I de fet, què feia ell com a ferrer?
6: Feia coses molt maques. Sempre nosaltres sempre vèiem que feia balcons, feia reixes... També feia portes, nosaltres vèiem això perquè li agradava molt dibuixar i encara ens ha fet molt de mobles, moltes coses, llits, coses artesanals, i té la filla del seu soci, que està tot encara instal·lada aquí, que fa ferroneria d'art. D'acord. I també fa portals i coses, que és la Silvi de Basac.
5: El teu pare finalment es va instal·lar per compte pròpia,
6: sí,
5: a Perpinyà, no?
6: Sí, sí, sí. Al final, quan el patró va agafar el retiro, ell es van instal·lar amb el soci que tenien.
5: I on es van instal·lar? On va instal·lar el taller?
6: Era allà mateix, en la rue Jean-Baptiste Lully.
5: D'acord.
6: Que és per allà el quartier de la Gare.

0: Avui faig memòria amb Helena Teixidor. Som a l'Institut Cooperatiu del Vi, a Naturopola, a Toluges. Helena Teixidor és la directora del sector Pirineus Rosselló. Ja hem parlat de les seues famílies. Per cert, que no hem parlat de la teva mare.
1: No.
0: És veritat.
1: No.
0: Hem parlat del teu pare, que era ferrer, però de la teva mare no. Sabem que la teva mare va néixer a Palamós, que va créixer després a Albons, també al Baix Empordà.
1: Sí, la meva mare va néixer a Palamós i amb la Guerra Civil, com que van matar el seu pare, van anar cap a Albons, que era el poble de la meva àvia. I ella va créixer a Albons. Al ser la meva àvia viuda, doncs van tenir que espavilar-se una mica, sobretot que com que era del cantó dels republicans, no tenies cap ajuda.
0: Sí.
1: No va ser reconegut mai com un assassinat, diguem.
0: Sí.
1: I ella doncs va venir a França, primer venia a collir cireres a Ceret, i després van decidir venir amb una amiga del mateix poble a fer pues, de criades a Perpinyà, com feien moltes noies de l'Empordà, diguem.
0: Això bastantes. Que era als anys 50, 60?
1: No, això era més aviat als anys, sí, finals dels 50, principis dels 60.
0: D'acord.
1: Sí, sí. I en aquí va conèixer el meu pare, es van casar, jo vaig arribar de seguida, diguem, i vam fer la vida a Perpinyà. Sí.
0: Es van conèixer, m'has dit abans, al Centre Espanyol de Perpinyà.
1: Sí, sí, sí, anaven a ballar, se trobaven tota la gent de... Sí. Els catalans, els altres també, els que venien de més cap al sud d'Espanya, també es trobaven en allà per passar un rato, ballar el diumenges, i en allà es van formar bastantes parelles.
0: El pare i la mare explicaven com els havia anat la seva integració aquí a Catalunya Nord?
1: El meu pare no va tenir, m'assembla, gaire problemes d'integració, això no li va pas fer res, es va integrar molt fàcilment. La meva mare deia que al principi, com que no parlaves francès i quan senties l'altra gent que enraonava o que arribien, semblava que s'enrivien una mica de tu. I m'explicava una anècdota que la primera vegada que va veure el metge li demanava si tenia mal a la teta. I ella no era pas el mateix, diguem, per ella. I es pensava, vaja, que no tenen vergonya aquí a França, almenys.
0: La teta seria el
1: sí,
0: pit.
1: Sí, sí, sí, sí. I esclar, són anècdotes mica així. No, però després són gent que se van integrar molt bé i que van fer tot perquè integrar-se ells i sobretot perquè amb la meva germana també ens sentíssim tant francesos com catalans. Sempre hem parlat català a casa, i francès quan tenen coses d'escoles o així.
0: Ells parlaven francès també a casa?
1: Parlaven francès quan ella guardava els nens.
0: Clar, ella guardava nens,
1: Sí, guardava nens i que hi havia els nens, però més aviat entre nosaltres sempre hem parlat català.
0: Es nota per l'accent que tens un català de l'Empordà.
1: Sí,
0: no?
1: I més a més hem passat sempre les vacances a l'Empordà, o sigui que...
0: El contacte l'heu tingut sempre, continuat.
1: Sí, jo no he parlat mai català, de fet, aquí. Fa molt pocs anys que parlem català. Jo tota la meva infància aquí a França era més aviat, no et podies gaire ni al pati, no parlàvem català entre nosaltres, perquè si no ens deien alguna cosa, que teníem que parlar francès. Sí. Però hi vaig començar a parlar català a l'escola, només al liceu.
0: Hi havia classes de català?
1: Hi havia classes de català, sí.
0: D'acord. Neixes a Perpinyà el 64,
1: Això
0: la família s'està al carrer del Capcí.
1: Sí.
0: Al barri de Sant Martí.
1: Sí.
0: Doncs la teva escolaritat es fa a prop de casa.
1: Sí, a 5 minuts, el més lluny, que era el Liceu Aragó, que estava a 5 minuts de casa.
0: L'escola Juli Ferrí, el col·legi Jean Massé, també a prop de casa,
1: Sí, ben bé a la cantonada.
0: Com van ser aquells anys a Perpinyà? Quan és mainatge?
1: Jo de Perpinyà en tinc un molt bon record. M'agradava molt estar a Perpinyà perquè jo trobava molt maco tot el centre històric. Anàvem a catequesis al cantó del Palau dels Reis de Mallorca, perquè anàvem, de fet érem a Sant Martí, però vam fer tot el que era comunió i tot a l'Eglésia Sant Mathieu, perquè era més a prop, diguem, de casa. Estàvem ben bé al límit nosaltres de Sant Martí. I a mi ens encantava anar a veure aquest castell dels Reis de Mallorca, sí, anar al Castillet, passejar-te per allà, que te podies passejar molt bé. Jo me'n recordo que, no sé, quants anys devia tenir, però devia ser en sisè o cinquè, anava fins al Palau del Congressos a fer gimnàstica i anava tota sola i no tenies cap problema, no. I t'ho passaves molt bé anant per Perpinyà. Sortíem amb les amigues, te passejaves per el centre, anaves molt, molt tranquil·la, i a mi m'encantava anar a la biblioteca municipal, que és preciosa. Jo allà sempre hi era com una cerimònia d'anar, sí? Allà. Sí, sí, a mi m'agradava molt.
0: T'agradava llegir, doncs?
1: M'agradava, sí, molt, sí, llegir, sí.
0: D'acord.
1: Sí, sí.
0: I el fet de ser filla de gent no francesa et va portar problemes? Alguna situació inconfortable?
1: No, jo crec que on te teníem més problemes és quan anaves amb alguna administració on te no eren gaire simpàtica perquè tenies un accent o perquè eres... A l'època no érem naturalitzats francesos, encara érem espanyols, però en general no teníem cap mena de problemes. Estàvem molt ben rebuts a per tots i teníem amics a per tot.
0: Però quan entres a l'escola ja saps francès, tu?
1: Sí,
0: ja
1: sí,
0: coneixes,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Pel carrer, suposo, segurament, no?
1: Jo sempre... No me'n recordo quan vaig aprendre ni el francès, ni el català, ni el castellà.
0: Oh, el català a casa.
1: El català a casa. Sí. El francès també en parlàvem i després, sí, pel carrer i amb la gent que veien els meus pares, que parlaven francès. Ja. Yeah.

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Helena Teixidor, hem dit Escola Julio Ferri, Col·legi Jean Massé, Liceu Aragó, i després d'Aragó vas a la Universitat de Perpinyà.
2: Sí, eh? Sí, sí.
1: Què vols fer aquí?
2: En allà vaig fer un DEC B, que és Biologia i Geologia, perquè al principi jo sempre havia volgut fer Enologia, però m'havien dit, amb les notes que tens i tot, tindries que anar més lluny, tindries que fer químiques, perquè es veu que tenia bones notes de químiques, i per això vaig anar a l'universitat a Perpinyà per començar a fer químiques, i després amb l'idea d'anar a Montpellier a continuar.
1: I ja de joveneta volia ser enòloga?
2: Ho volia ser quan vaig passar el BAC, ja ho volia ser-ho, però tenies que fer 2 anys d'altra cosa. I després, quan vaig dir que volia fer això, em van dir això, que tenia que fer altra cosa.
1: Però explica com una joveneta vol ser enòloga.
2: Perquè
1: li interessa el vi, ja.
2: A mi sí, a mi m'agradava.
1: A mi de la família?
2: Tampoc no...
1: Has dit que tenien vinyes a casa,
2: sí,
1: el teu pare.
2: Sí, però no... Tampoc no hi havia anat gaire i tampoc no teníem gaire relació, si no era 2 vegades per any o així. Però sí que és més d'aquí del Rosselló, perquè a mi m'agradava molt estar-me per aquí i era una de les coses que trobava molt maques i molt autèntiques d'aquest departament, diguem, la manera de fer el vi, tota la història que hi havia, i era una de les coses una mica que feies biologia, feies una mica d'agronomia, feies una mica de tot. Era també un ofici molt ampli, on te fas moltes coses, on te tens una relació humana molt forta i on te, a més tens la tradició, la modernitat, tens que mirar el passat i tens que anar sempre endavant, diguem.
1: De Perpinyà a Montpellier per una llicència de químiques, ja ho hem dit, i després el 87, amb 23 anys, tens el diploma d'enòloga a la Facultat de Farmàcia de Montpellier.
2: Sí, això mateix.
1: Per ser enòloga cal passar per farmàcia?
2: No és obligatori, pots passar també per l'Escola d'Agronomia de Montpellier, pots sortir enginyer o pots sortir enòleg.
1: Quan estudies enologia a Montpellier, hi ha d'altres dones que ho fan?
2: Sí, em sembla que érem 20 i devíem ser 6 dones, No érem gaires, en aquesta promoció no érem gaires nosaltres de dones.
1: Helena Teixidor, tu comences com a enòloga treballant a Limós, a l'Aude.
2: Sí, treballo a la cooperativa de Sieur d'Arc, fent la blanqueta, el cremant de llimó i la blanqueta. Treballo amb això.
1: Què havies de fer en aquell moment?
2: En aquells moments treballàvem una mica al laboratori i després estàvem treballant a ficar la tècnica de la maceració pel·licular per donar més aromes i una acidesa una mica més forta en els vins.
1: I a Limós mateix entres a treballar a l'Institut Cooperatiu del Vi.
2: Sí, amb una cata vaig conèixer l'enòleg de l'Institut Cooperatiu del Vi i em va demanar si m'interessava fer la campanya de bremes en allà, i li vaig dir que sí perquè la regió era interessant i em permetia una mica treballar en el meu ofici, diguem. Vaig treballar al laboratori en allà.
1: D'acord. Fer la campanya de bremes vol dir, en el teu cas, controlar.
2: Sí. Allà vaig treballar al laboratori, o sigui, que eren anàlisis i donar els resultats en els altres enòlegs.
1: Després de l'ICB de Limós, vas a treballar al CIBR, al Consell Interprofessional dels Vins del Rosselló, amb Pierre Torres.
2: Sí, tenia uns amics que coneixien en Pierre, que eren veïns, em sembla, i el vaig conèixer i em va demanar si m'interessava treballar estaven fent un catàleg sobre els vins dolços naturals i em va contractar per organitzar les cates i fer tots els comentaris d'aquests vins.
1: En Pierre Torres és un personatge, no?, en el món del vi aquí.
2: Sí, és algú de molt interessant, de molt humà també, i un, sí, algú d'apassionant i que li encanta el vi i t'ensenyes, aprens molt al seu cantó, tant a nivell humà com a nivell de vins. També vaig aprendre bastant a nivell de viticultura, perquè l'estació de Tres Serres és una mica per nosaltres, en allà es fan totes les recerques per a millorar els vins del Rosselló, i ell va ser un dels que va impulsar tot això amb l'Anna Seguenc, que ella feia la part d'enologia i ell feia tot el que era la part de viticultura i de promoció, i en allà s'han fet moltes cates per a millorar les coses. Ho feien a la bodega experimental, tornàvem a catar, i és per al Rosselló és una eina molt important, aquesta eina de l'estació de Tres Serres.
1: Ja he dit, Helena Teixidor, que el 87 vas tenir el diploma d'enòloga. Ja és un moment en què els vins d'aquí a Catalunya Nord han canviat, no?
2: Començaven a canviar, començava a haver-hi bastanta gent que començava a parlar de terroir, que començava a fer vins amb més personalitat, que se començaven a ficar gent que volia treballar diferent, que volia anar endavant. La comercialització també es començava a fer molt en les bodegues, tot això anava canviant, la gent que bevia el vi també canviava de manera de beure, no era més una consumició de volum, era una consumició de vins de qualitat, o sigui que la gent es va adaptar molt bé, i aquí a més els vins ho permetien, tant el terroir com la manera de fer el vi podíem arribar en els resultats on estem ara.
1: Em sembla recordar, perquè vaig fer una memòria amb en Marcel Roller, que va ser el director de l'Institut Cooperatiu del Vi, que et va precedir aquí, que em deia que en aquest país teníem unes vinyes fantàstiques, que només depenia de la gent d'aquí de fer bons vins.
2: Sí, és veritat, les vinyes aquí, sí, cuidant-les bé i amb les varietats ara que s'han plantat, que sigui la Garnatxa, la Siràs, la Casinenes, totes aquestes varietats tan autòctones com les que s'han portat d'altres puestos, permeten fer vins d'alta qualitat del moment on les vinyes es treballen de la bona manera.
1: Clar. I això vosaltres hi teniu un paper molt important.
2: Nosaltres aquí tenim un paper molt important. El nostre paper és de fer que el vinyater que vol un vi, nosaltres l'ajudem a anar cap a aquest vi. O sigui, nosaltres creem coses, però tenim que passar per el que vol també el vinyater, perquè el vinyater és ell el que té les vinyes, és el que els treballa i és el que fa el vi i és el que el vendrà. O sigui que nosaltres l'ajudem una mica a assumir el seu somni.
1: Però també el podeu ajudar a orientar-lo, no?
2: Sí, l'orientem.
1: Sobre on pot arribar amb aquelles vinyes?
2: No, nosaltres li direm si el que ell somia és possible o no, i si el que ell somia es podrà vendre o no es podrà vendre.
1: Després de treballar al CIBR amb el Pierre Torres, tornes a l'Institut Cooperatiu del Vi, ara el de Perpinyà-Rosselló.
2: Sí, a l'ocasió d'una cata també vaig conèixer a Marcel Roller, que em va proposar també fer la campanya de bremes a l'institut. A l'època estàvem a l'Avenue de Grande Bretagne, amb la Cambra d'Agricultura. Teníem el CIBR al cantó. I quan també treballava al laboratori, però hi havia un enòleg que va deixar de fer l'institut, i en Marcel em va donar la meva oportunitat per ser enòloga consell i doncs anar per les bodegues a aconsellar els vinyaters. Però això va ser en Marcel el que em va fer molta confiança, i és una cosa que trobar gent així és raro en aquest món. Sí.

0: mío.
1: Elena Teixidor, sem al seu despatx aquí a Naturopola, sem a la casa de l'Institut Català, de l'Institut Cooperatiu
2: del Vi.
1: Hi ha una desena de centres, no?, de l'Institut Cooperatiu del Vi.
2: Sí, sí.
1: A l'estat francès.
2: Sí, o sigui, anem tot el, fem tot el que és al voltant del Mediterrani i pugem en el Vall del Rhône fins a Tain-l'Hermitage.
1: Perpinyà, Narbona, Montpellier, Besiers, Nimes...
2: Sí, Nimes, hi ha Boma de Venise, hi ha en Provença, Brignola, tots aquests sí, sí. Són.
1: Abans has parlat que intervenc sovint fent anàlisis. Com és una anàlisi químic d'un vi?
2: Ara tot és fet amb màquines, o bé amb enzimàtics, com per les anàlisis de sang, o bé amb mètodes d'infraroig. O sigui, agafem l'ampolla, ho fiquem en un tubo i aquest tubo passa a la màquina.
1: I què trobeu després de l'anàlisi?
2: O sigui, els anàlisis més corrent busquem, clar, el grau, l'acidesa volàtils, els sucres, els sulfurosos, lliure total, el pH i l'acidesa. Uh-huh. Això és una mica el colós, tot sí. És, això és l'anàlisi una
1: d'acord.
2: Mica de rutina, diguem, d'un anàlisi de vins.
1: I l'Institut Cooperatiu del Vi, que de fet és una empresa privada, no?
2: L'Institut Cooperatiu del Vi és una empresa privada que està feta per cooperatives, que són els socis, diguem, i després també tenim bodegues particulars.
1: Mm-hmm. Què treballeu més, amb cooperatives o amb bodegues particulars?
2: Tenim més, amb nombre de bodegues, tenim més bodegues particulars. Sobretot sí. Nosaltres aquí en el Rosselló hem desenrotllat molt aquesta part de bodegues particulars, mm-hmm. Però també tenim cooperatives. En volum seria més o menys igual.
1: I quan es tracta de vins ecològics, vins bio,
2: sí.
1: Aquests necessiten una atenció especial?
2: Aquests no és que necessitin una atenció especial, és que les especificacions són diferents. Mirem més de seguir els, tot el que són el cahier de charges d'aquests vins, però no necessitem una atenció diferent dels altres. Mm-hmm. No.
1: Tu personalment treballes en diverses cooperatives com l'Arno de Vilanova, a Ribes Altes,
2: sí.
1: També l'Hora de Nils,
2: sí.
1: De Pollestres. Cada persona que treballa aquí a l'Institut té destinades unes cooperatives i unes bodegues?
2: Sí, cada enòleg mirem de que sigui un sector ben definit per tenir tant bodegues particulars com cooperatives. Alguns en tenen més, jo sóc la que tinc més cooperatives,
1: sí.
2: Alguns tenen més bodegues privades, i també mirem d'estar una mica repartit a tot el departament, a l'Empordà i una mica al fitomarítim, per també tenir una diversitat de poder catar vins diferents i de poder intercanviar amb tothom.
1: Perquè també treballeu a l'Empordà?
2: També treballem a l'Empordà, sí. Jo amb en Marcel Druller vam desenvolupar tota aquesta part de l'Empordà amb relacions que teníem. En Marcel va fer molt per desenvolupar el centre de l'ICV. Quan ell van començar eren molt poques cooperatives i sobretot molt poques bodegues privades que feien confiança a l'ICV. I amb ell, de mica en mica, hem passat a tenir quasi un 70% del mercat.
1: Perquè a Catalunya Sud deuen tenir centres similars al vostre.
2: No, a Catalunya Sud no tenen aquesta manera de funcionar. Tenen l'INCAVI com laboratori, que és l'Institut Català del Vi, i després hi ha pocs laboratoris privats, i l'Empordà en té pocs. Hi ha enòlegs, però que són enòlegs sense laboratori, diguem, que fan consells sense laboratori. I moltes bodegues i cooperatives ens aporten els anàlisis aquí a Perpinyà, perquè els és molt més senzill venir aquí sí. Que no pas anar a Barcelona, esclar, sí. Portar analítiques.
1: L'Empordà, el Rosselló i també Amèrica. No?
2: Sí, també anem a fer consell a Argentina, a Xile, jo hi vaig una o dues vegades per any.
1: I com és que els xilens o els argentins us han demanat a vosaltres d'intervenir?
2: Tenim un conveni una mica especial amb l'Unió de Cooperatives d'Argentina, perquè ells han vist l'interès d'un laboratori com l'ICV per ells i han desenvolupat una mica el que nosaltres hem fet en aquí en els anys 40 era que, que l'ICV va ser fundat i ells ho fan des de fa 2 anys, estan fent això. Després treballem amb ells per fer una mica de consell amb elaboració de vins, amb cates, treballem bastant amb això.
1: I a Xile i Argentina es fan bons vins?
2: Sí, també, sí, també es fan bones coses, és com a per tot, n'hi han de bons, n'hi han de menys bons, però sí, es pot dir que també tenen uns vins.
1: Però també depèn de la voluntat que hi hagi en aquell moment, aquell lloc.
2: Això mateix, sí. No tenen la mateixa noció de terroir que nosaltres, i crec que per nosaltres és una oportunitat aquesta noció de terroir i de denominacions.

0: Elena Teixidó, quan tastes un vi, suposi que, no sé, a casa teva, o un sopar amb amics, suposi que la primera reacció és tastar-lo gairebé com una professional, no?
1: Sí, ho diguem sovint, que som molt tècnics. Sí. O sigui, nosaltres el que busquem és una mica dissecar el vi, però també ens agrada, quan som amb amics, ens agrada, és el cantó més ple. Clar. I més mirar de veure si el vi agrada a tothom, si ens agrada, i sobretot trobar una mica tots els aromes, el gust en boca, mirar si s'acorda bé amb el que mengem.
0: És a dir, que pots separar doncs el tast professional,
1: sí,
0: el plaer personal quan veus vi,
1: Sí, sí, això mateix, sí, perquè si no seria molt avorrit tot.
0: T'he demanat de bon començament què ha significat per tu el fet de ser dona en aquest món de la vinya i del vi, que jo em pensava que era un món molt d'homes, m'has dit que no, que això havia anat canviant.
1: Sí.
0: En la vida de cada dia, ser dona per tu ha volgut dir estar sempre a la defensiva en algun moment o altre?
1: No.
0: O un esforç suplementari?
1: No, jo no ho he viscut mai així, Jo sempre he viscut la meva vida com una mica com jo la volia portar, i no he sentit mai reserves de masclistes o així. No hi he estat confrontada mai. Després poder no ho he viscut malament, o no ho he tingut atacs així directes.
0: Però comprens que d'altres dones potser sí que hagin viscut.
1: Sí. Jo comprenc que hi ha dones que deuen haver vingut les situacions diferents més. Després jo era molt apoyada, tant com amb Marcel Roller com per en Bernard Martí, que sempre hem treballat junts, m'han presentat sempre molt bé, sempre he estat molt ben rebuda, no he tingut mai cap problema ni amb reunions ni amb res. Jo trobo que al contrari, jo me'n recordo d'en Jean-Guillot Pujol quan vaig començar, que em va dir: està bé que sigui una dona que vingui, perquè per almenys tindrà una visió diferent i una cata diferent de la que tenim nosaltres. Hi havia també unes ganes de canviar una mica les coses com eren i d'obrir-se a altres mètodes, a altres idees. Crec que la regió va tenir una molt bona, un bon comportament en aquest sentit.
0: Doncs estàs convençuda de la bona aportació de les dones en el món de l'enologia?
1: Sí, jo crec que sí, que hem aportat una mica un impuls nou, una visió molt diferent, sobretot amb cata. Crec que som molt més puntilloses, que mirem molt més les coses, que anem més al fons en qüestió de cates, i després també en el nivell d'elaboració del vi, crec que hem aportat també una visió diferent de la que tenien els homes.
0: Això de catar, esclar, depèn de la capacitat gustativa de la persona. El gust es va millorant al cap dels anys?
1: Aprenem, de fet, estem en formació permanent, nosaltres a nivell de gustos, a nivell de cata, catem molt, i també a nivell de l'ICV tenim formacions per catar altres vins, per evolucionar, per mantenir-se al nivell, i intercanviem molt entre nosaltres, catem bastant també entre nosaltres. Però és una cosa que s'aprèn. Fa la cata, tens que pensar, jo sempre la fico amb coses que m'han passat en la vida, o amb gustos que tenien a la infància, a l'adolescència. Associes, de fet, un olor amb un esdeveniment o amb una cosa que t'ha deixat una senyal.
0: Sí.
1: No tots sentim la matuixa de la mateixa manera. Per alguns és la del jardí, per alguns és la grossa, per d'altres és la garrigueta, per d'altres pot ser la fresa tagada, vull dir que cada un la tenim que associar perquè tots puguem parlar de la mateixa cosa.
0: Bé, arribem ja a la fi d'aquesta memòria amb Elena Teixidó, aquí a Toluges, al seu despatx com a directora de l'Institut Cooperatiu del Vi. T'he demanat músiques i m'has dit primer l'Estaca, per dues raons.
1: Sí, l'Estaca per mi a nivell d'empordanesa, i sobretot a nivell del Bons, on teníem com metge el pare d'en Lluís Llach.
0: Ah, sí?
1: Sí. Nosaltres teníem el pare d'en Lluís Llach, o sigui que en Lluís
0: el coneixes,
1: l'hem vist algunes vegades per al bons. I per nosaltres l'Estaca sempre ha estat pues, una cançó que va fer per la repressió que teníem a Catalunya en temps d'en Franco, i em va fer molta, bueno, no sé si gràcia, però em va sorprendre bastant que també l'USAP el tingués com himne, i ells el tenen més a nivell esportiu, per anar endavant, per lluitar, per guanyar, diguem. I és una mica, per mi, és una mica un pont entre aquests dos sí. mons que són el meu, el del Rosselló
0: i el de
1: l'Empordà.
0: El vas seguir al començament, el Lluís Llach?
1: Sí, jo sempre l'he seguit. Tinc tots el disc, m'agraden totes les cançons.
0: Però bé, quan va començar?
1: Jo era petita, eh?
0: Clar,
1: jo era petita.
0: Sí,
1: jo,
0: clar,
1: era
0: petita. Sí, sí.
1: Jo era més petita. Sí. Però sí, coneixem les cançons. Clar. És del poble del Cantó, per nosaltres
0: sí.
1: és un veí. Eh?
0: Sí, sí, sí.
1: És de Verges, nosaltres
0: de Verges.
1: Som el Bons, ens separen dos pobles. Eh?
0: Sí, sí. Mm-hmm. El Bons teniu també alguna dansa de la mort, com... Com
1: no,
0: a Verges,
1: no, no, anem a Verges a veure.
0: Aneu a Verges.
1: Sí, anem a Verges. Al Bons tenim la rossada.
0: La rossada?
1: Per Carnaval, sí. Al Bons tenim el Carnaval, que és molt important i que...
0: I en dieu la rossada?
1: Sí, sí, sí.
0: Que ve d'arròs o d'una altra cosa?
1: És arròs, fem arròs amb perols
0: sí.
1: i es reparteixen a la gent que ve, a tota la gent.
0: Carai, molt bé. Esclar, perquè a Pals fan un bon arròs, diuen, no?
1: Sí, es cultiva, sí, sí, els cultiva l'arròs.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé.

0: capital i em fa pensar també en el meu fill que s'assembla molt a en Piqué. I quan érem a Mèxic ens van parar.
1: Ah, sí?
0: Ens parava la gent per fer fotos amb ell perquè es pensaven que eren Piqué.
1: Molt bé. I per acabar, ABBA.
0: ABBA, sí. Un
1: grup d'aquells clàssics.
0: Sí, sí. A mi m'agraden totes les cançons d'ABBA, eh? Sí. En recorda les discoteques, en recorda la Costa Brava, en recorda Estan aquí, és un grup mític i per mi és ben bé de fer ballar i de tot, de festa.
1: Helena Teixidor, gràcies d'haver-me acollit aquí al teu despatx.
0: Gràcies
1: com a directora de l'Institut Cooperatiu del Vi. Som aquí a Naturopola, a Toluges. Helena Teixidor, gràcies i bon dia.
0: Gràcies i bon dia.

0: Ràdio Arrels.
1: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
0: De Ràdio Arrels.
2: Catalunya sempre ha estat un poble que ha absorbit corrents migratoris. De la península, el que més. És curiós que, desgrat d'això, conservi una idiosincràsia tan incòlume. I és que molts altres pobles s'hi pot anar i quedar-se una mica al marge, en amistosa observació, de colzes a la barrera. A Catalunya no, o gairebé no. A Catalunya no hi ha més remei que saltar a l'arena i, com allò d'Hamlet, ésser o no ésser. No s'hi val a limitar-se a simpatitzar. Als primers temps, darreries del segle passat, van néixer els mallorquins i els valencians, els qui van donar a Catalunya l'impuls que li mancava per culpa de la seva baixa natalitat. En certa manera, tot quedava a casa. Després, a les primeries d'aquest segle, van néixer els aragonesos. Més tard, murcians i almeriencs. En realitat, aquests darrers són els qui anomenem immigrants d'abans. Van arribar a Catalunya amb la dictadura de Primo de Rivera. Per aquella època es calculava que cada any venia a Catalunya un exèrcit foraster de 25.000 a 30.000 persones. El punt àlgid, entenent per àlgid culminant, és a dir, el màxim, va néixer als anys 1921-27. Van acudir atrets per les esmentades obres de l'Exposició Universal a Montjuïc i la construcció dels metropolitans barcelonins, que els assegurava feina uns quants anys. Aquests anys, d'uns quants, es van convertir per en sempre. Van cridar les seves famílies i aquí es van quedar. Els altres catalans, de Francesc Candel, publicat a Edicions 62.
0: Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
0: De Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. A Forques, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Qui perd la llengua, perd la identitat.
3: I també hem d'evolucionar amb la societat en què vivim, que la llengua normalment ha de reflectir. Cada any, els diccionaris afegeixen noves paraules, creades arran d'un invent, d'un nou objecte, d'un nou concepte, o bé, paraules de procedència estrangera i que tothom utilitza perquè ha integrat la nostra cultura, fruit de la mundialització. Entre el 2024 i el 2025, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans va afegir més d'un centenar de paraules, com, per exemple, autocaravana, en un sol mot, aquest vehicle que serveix per viatjar i dormir. Paparazzi, amb doble Z, el fotògraf de premsa que intenta d'amagar totis, aconseguir fotografies de gent famosa. Criptogínia és un terme que se refereix al fet que s'ha callat, que s'ha amagat la contribució de les dones en les ciències o en la cultura. I finalment, un objecte que utilitzem cada dia, diverses vegades al dia, i que me sembla que ningú sap com es diu, el datàfon. És el dispositiu que serveix per pagar amb targeta bancària en les botigues.
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Radio Arrels, a Ribes Altes, 95.
5: Ràdio Arrels. Són les 8 del vespre. Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: El temps d'aquest dilluns 15 de juny serà marcat per les temperatures. Les màximes de la setmana segurament seran avui amb 34 graus a les Corberes, al Rosselló, al Vallespí, 33 al Conflent i 21 graus a Cerdanya i al Capcir. Contràriament a bona part de la resta d'Europa, a partir de demà, doncs les temperatures, tant màximes com mínimes, no seran tan altes. Mínimes fresques, fins i tot, demà a la matinada, a Cerdanya i Capcir, amb 10 graus, 16 a l'Alt Vallespí, 20 al Conflent, 21 al Vallespí, 22 graus de mínima la propera matinada, a la plana del Rosselló, on durant la tarda tindrem 33 graus encara, 34 al Vallespí, 33 al Conflent, 24 graus sota alguns ruixats a Cerdanya i al Capcir. A la resta del país, Conflent, Rosselló i Vallespí, tindrem sol. Ràpidament dimecres, doncs una jornada, si fa o no fa, igual pel que fa del cel, sol cap al mar, més cobert, alternància de núvols i de clarianes sobre els relleus. Això sí, dimecres les temperatures seran molt més suportables, sobretot a la plana, 29 de màxima a Perpinyà, però encara 32 a Ceret, 31 graus a Prada i fins a 25 graus a Sallagosa. Finalment, quan més a prop del mar, més fresca tindrem.
6: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
8: L'hora 100% en català.
6: A Ràdio Arrels.

Un poc de llit, un xic de set i un poc de vi, i un poc de llet, i un poc de pau, i un poc de pas, i un poc de pes, un poc de pis, i un xic de niu, un xic de pit, i un poc de pa, un xic de sou i un xic de xec.

poc de pèl i un poc de fang i un xic de pols i un xic de flam i un poc de gel i un poc de sang i un xic de drac i un xic de risc i un poc de res i un poc de rus i un tros de camp i un xic de fruit

0: Que creues que on sent?
1: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Vilallonga de la Salanca,

vaig veure't riure. I si aquest món t'ofega i creus que no ho pots resistir, em pots cridar.

0: Radio Arets, a Sant Joan la Sella, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Mentet, 93.1.

està de ple. Així és el teu

vençut, com home empresonat, com roda sense eix, ocell perdut, com algú que és ningú. Així

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Apreciadíssima becària, agafi llapis i paper i anoti el que tot seguit li diré. Vostè i jo hem mantingut contactes digital i ens hem entès digitalment, però sempre a través del dígit, no del dit, no dels cinc dits, dels deu, qui sap si els vint.
3: I entre els dos, 40.

0: dits.
1: I accelera i...
0: Vint dits erudits.
1: Fa riure entre dents.
0: Vint dits inaudits.
1: Apreciadíssima becària, heus aquí una cosa de la qual, per molt que ens pugui fer delir, mai no podrem gaudir. Si quan entrem en contacte digital, ho seguim fent amb el dígit, en lloc del dígit.

0: Radio Arrels. Apunta ja, 95.
1: Radio Arrels.
2: El volum 95 i 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Una gran nació com és Espanya, 3.000 anys de història, eso es lo que tienen que saber los niños.

0: Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.